els semàfors pinten de colors als carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Rap Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de Rap 107. Si us acabo d'incorporar en aquests moments del matí, són les 8 en punt. Si ja fa estoneta que esteu amb nosaltres, gràcies per continuar, per seguir junts, camí ara cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de dilluns, d'aquesta setmana que comença a ser difícil, d'aquest 5 d'octubre de 2026. En aquests moments i als exteriors dels nostres estudis, com esteu escoltant, també ens arriba aquesta alerta de protecció civil de pluges localment intenses al Vallès Oriental, al Maresme, durant les properes dues hores. Com heu escoltat en directe, aquesta senyal d'alarma arriba a Parets del Vallès, és a dir, que molta precaució a la xarxa viària si circuleu hores d'ara, si us hi trobeu circulant en aquests moments, com dèiem, molta precaució per l'intensitat de pluges, per aquest episodi de pluges intens. Us tindrem ben informats amb la informació directa a través dels serveis de seguretat, tant sigui policia local com, lògicament, protecció civil, que està al peu del canó des de ja fa molts dies al costat dels serveis de seguretat local. A més, també parlarem en breu amb el regidor de Seguretat Ciutadana. Tot plegat, us mantindrem informat a través de Rap 107 d'aquesta situació meteorològica que, com dèiem i com avançàvem abans que sonés l'alarma, comença difícil la setmana. En aquests moments i als exteriors dels nostres estudis, a més d'aquesta pluja intensa i continuada, la temperatura que ens està marcant el termòmetre, en aquest cas 17 graus, ens marca als exteriors dels nostres estudis, la humitat al 92% i la pressió atmosfèrica a 1.006 hectopascals. Així és com comencem aquesta nova horeta i, com us dèiem, mantindrem informats de tot el que esdevingui aquest episodi de pluja. També connectarem amb el nostre meteoròleg de Rap 107, amb Marc Jauriguizar, per conèixer el detall, la situació de com es va desenvolupant aquesta alerta, aquesta tempesta important que tenim a la zona del Vallès. A més, de la música que ens acompanyarà i amenitzarà aquest matí de dilluns, també tindreu, com dèiem, tota la informació puntual i directa a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Al matí, a Rap 107.

Avui és en dilluns, és 5 d'octubre de 2026. Hem de dir que avui el sol, tot i que no el veiem, ha sortit a les 7 hores en 20 minuts, es pondrà a les 18 hores 26 minuts. Felicitem les persones que avui celebrin el seu sant oral. Avui és Santa Flàvia, Santa Gala, Santa Flora i Santa Dàlia. Felicitats! I en quant a aquells apunts savis i interessants que recull la nostra agenda, on s'arreplega tota aquesta tradició i cultura popular, per exemple, avui ens ve a parlar de dir si soc... No, millor dit, sí, soc polonès. És polomita. És la meva llar espiritual, diu aquesta agenda, que ens parla de la llengua polonesa, que és el meu món. Em sento responsable, en aquest cas, doncs, ni més ni menys que de la meva polonitat. A més, sóc un jueu polonès i sento que sóc jueu en mostrar-me especialment exigent amb el que fa Israel. Ho va dir en el seu dia, en aquest cas, un escriptor pensador que de jove va ser comunista i va lluitar a la Segona Guerra Mundial.

0: L'agenda també ens parla avui que acostumeu, ens diu que acostumem els nens, als menuts, a menjar pomes. Una al dia, quan és l'època. Entre àpats, no hi ha millor aliment. La poma refresca i alimenta. I acabem parlant de triar les taronges i mandarines que pesen més, són les més sucoses. Ho sabíeu, això? Són els apunts interessants que recull la nostra agenda i que repassem i, com sempre, compartim a diari aquí, a RAC Matí.
1: Cada dia, de 8 a 1, RAC Matí, a RAC 107.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns pendents d'aquestes afectacions viàries per les pluges. Tenim diverses vies tallades, com per exemple la BB-51-59 entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès a causa d'unes esllavissades. També la C-14-15A a l'altura de Castellà del Vallès també es talla aquesta via, com recordem, doncs també per unes esllavissades. Per altra banda, tenim diferents vies també amb carrils tallats, ja sigui per esllavissades o inundacions. Es talla un carril en la C-17 entre Lliçà d'Amunt i Parets del Vallès en direcció a Barcelona. La C-35 talla la sortida 87, un punt on hi ha inundacions a l'altura de Vidreres. També doncs, tenim la N-150 a Terrassa, que obliga a obrir un pas alternatiu, també en aquest cas per esllavissades. Per altra banda, precaució a la C-58 entre Barcelona i Montcada i Reixac en direcció a Sabadell, doncs, perquè en aquest punt es registren diferents vessals d'aigua. Per altra banda, també tenim cues quilomètriques, podríem dir, a la C-60 entre Argentona i La Roca, en sentit nord, a la C-17, 13 quilòmetres de cues en sentit sud, en direcció a Barcelona des de l'Ametlla del Vallès i també per la C-59 des de Caldes de Montbui. La AP-7 circula amb retencions entre La Roca i Montmeló i també entre Mollet, Barberà del Vallès, tot plegat en direcció a Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM, amb Rosa Díaz.

0: parlem d'ací, fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tranquil·les, ja no és un gen. Aquí estaràs.
1: És una mica això.
2: Tot el dia m'està xinxant.
3: O no?

0: Ara mateix és el moment de conèixer quina situació meteorològica ens depara. Les pròximes hores ja fem una connexió amb el nostre home del temps, amb en Marc Jaureguizar.
1: Escolta la fórmula de Rap Matí. Música i informació de 8 a 1. El temps a Rap 107.
2: Episodi de pluges que ens en parla el nostre meteoròleg Marc Jaureguizar. Déu-n'hi-do aquest cap de setmana. Avui al matí també està plovent fort. Marc, com ha estat aquest cap de setmana? Perquè també has estat treballant.
3: Hola, Carles. Doncs sí, ha estat un cap de setmana històric, de molta feina, de molt seguiment meteorològic, i és que tenim uns registres que ens han deixat unes pluges torrencials, de pluja molt, molt intensa, i sobretot que ens han deixat molts litres en la nostra zona, aquí Parets, també Granollers, zones pròximes, tenim uns registres que, bé, són històrics i que segurament recordarem durant molt de temps.
2: Sobretot va ser la matinada dissabte diumenge.
3: Sí, va començar cap allà a les 8, 8:45, a l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot a la zona del Baix Llobregat, i allà vam començar a registrar els primers rècords, perquè a l'Hospitalet de Llobregat, amb prou feines, amb poca estona, va ploure molts litres. A partir d'aleshores, les precipitacions es van desplaçar molt a poc cap al nord i ja vam començar a rebre a nosaltres els primers embats d'aquesta precipitació. Depèn de la zona del poble, hem recollit uns litres o uns altres. Sí que és cert que l'estació meteorològica oficial del Pau Vila en total va recollir al voltant d'uns 102 litres per metre quadrat. Són molts litres, molt benvinguts, però sí que és cert que les estacions no oficials que també tenim repartides pel poble, una aquí al barri antic i l'altra també el tenim al barri de l'Eixample, ens marquen que podríem haver recollit al voltant d'uns 140 litres per metre quadrat. Són molts litres caiguts en molt poques hores i això fa que sigui aquest episodi excepcional.
2: Veig que aquí no va fer mal del tot, però sí tota la zona de Montornès, Vilanova de la Roca, La Roca, en Vilanova del Vallès, vull dir, Vilanova a la Roca, Granollers, tot això sí que encara va ploure més.
3: Va ploure més, amb molt poqueta estona, i això provoca importants inundacions perquè el terra, el clavegram, no li dona temps de tragar tota l'aigua que va caient. A més, ahir, a primeres hores del matí, a més de la preocupació de la pluja i dels seus efectes, s'hi va sumar els rius i rieres. Vam tenir un creixement importantíssim del Tenes, el seu pas també per aquí Parets del Vallès. M'anava d'ample a ample, vaig tenir l'oportunitat d'anar a veure'l i realment era espectacular veure el Tenes, que normalment baixa molt poqueta aigua. Ahir baixava d'ample a ample i a més s'hi va sumar que tota aquesta aigua anava a parar al Besòs i era una situació extrema perquè va haver-hi un moment que va estar a punt de desbordar-se. Deixa'm donar-te una dada. En el temporal Glòria, el Besòs va arribar al seu màxim a uns 500 metres cúbics per segon. Doncs bé, ahir, a primeres hores del matí, el Besòs va arribar fins als 918 metres cúbics per segon. Va estar a 4 dits de desbordar-se i això va fer que es llancessin les alertes sobre totes les poblacions per on transcorre el riu Besòs, perquè en el moment era molt perillós el que es desbordés.
2: No, tota aquella zona que la gent passeja ara, que hi ha gespa, tot allò sí. Deu haver desaparegut. Perquè...
3: Inundat. Estava fins a dalt de tot de les escales. Sí. És a dir, tots, si hem passejat per allà Santa Coloma, el passeig fluvial, estava realment desbordat. Ja dic, 4 dits faltaven perquè sobreixís i, per tant, la situació va ser extrema. A partir d'aleshores sí que és cert que el cabal va començar a baixar i després la preocupació ja va anar cap als rius i rieres a les comarques gironines, que alguns d'ells inclús sí que es van desbordar.
2: I avui al matí, déu-n'hi-do també, perquè ha caigut un bon ruixat.
3: Sí, no tots els models anaven agafats a la mà veient aquestes precipitacions. Nosaltres sí que ho vam veure ahir a la xarxa i ho vam comentar-ho, que es podrien formar ruixats sobretot a les Terres de l'Ebre i alguns d'ells podrien aparèixer sobretot davant de la costa de Tarragona i que a poc s'anessin desplaçant cap al nord. Doncs bé, aquests ruixats han aparegut i han tocat terra i estan descarregant amb molta intensitat. De fet, fan prou feines. 5-10 minuts hem rebut una altra alerta aquí als, sí. Que estem al Vallès Oriental i també al Maresme, perquè la situació les properes dues hores pot ser molt complicada una altra vegada. Sobretot estem a una hora de desplaçaments cap a la feina i desplaçaments cap a les escoles, sent un dilluns, és una combinació explosiva aquestes dues properes hores.
2: Doncs estarem alerta. Avui sembla que aquestes pluges s'aturen una mica o continuaran a la tarda?
3: A la tarda haurien de començar a desaparèixer, sobretot aquí a Parets del Vallès. Tot i així, estem en uns dies de molta inestabilitat, poden sorgir una altra vegada precipitacions com res, però sí que és cert que a la tarda aquí hauria de ser molt més tranquil·la, els ruixats ja quedaran molt més restringits a la zona clàssica del Pirineu, com el Ripollès, la Garrotxa, la Cerdanya. Aquí, en principi, hauríem de tenir obertura de clarianes i també un lleuger repunt de les temperatures.
2: I propers dies no fem net?
3: No fem net, no fem net. Demà passat, sobretot dimecres, sembla que podria ser el dia amb molta més pluja, una pluja que podria ser general i anar acompanyada de tempesta també aquí a casa nostra.
2: Marc, com sempre, moltes gràcies. T'escoltarem a l'informatiu i també et seguirem a Meteo Parets.
3: Perfecte, estem fent seguiment d'aquestes pluges aquí també a Rap 107. Que vagi molt bé.
1: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

una vicepresidenta del partit del president dimiteix després de conèixer que va guanyar quasi 40 milions d'euros. A l'àmbit econòmic, SEAT atura l'acord amb Indra per entrar en defensa pels seus dubtes sobre la viabilitat del projecte. La companyia, presidida per Àngel Simón, tenia a punt el memoràndum d'enteniment l'11 de maig, encara que les converses tècniques continuen. El Santander, JP Morgan i Citi lideren la banca d'inversió i disparen un 44% les seves comissions. Deixem el país. El Punt avui haurà portada parlant de més d'una desena de línies de rodalies que no funcionen a causa de l'episodi de pluges torrencials. També almenys 9 centres educatius no podran obrir avui dilluns pels danys patits aquest cap de setmana pel temporal. Suspenen fins avui dilluns el dispositiu de recerca del jove desaparegut a Pineda de Mar. El temporal ha causat de moment 2 morts a Tordera i Montornès i un desaparegut a la Riera de Pineda. 9 carreteres continuen tallades per inundacions o esllavissades. L'enfondrament d'un talús de les vies provoca un riu de fang a Granollers. I els rius Ridaura i el Daró es desborden en zones del Baix Empordà. Altres temes que també ocupen portada al Punt avui. Sánchez, que segueix pensant-se si convoca eleccions i el Partit Popular la pressa. És Sumar que anunciarà el 17 d'octubre el seu candidat a les generals amb la marca Front Ampli. Els Estats Units rebutgen la immunitat de Maduro perquè no el reconeixen com a president de Venezuela. Barcelona, mica en mica, refà d'un temporal de rècord. El dia més plujós en 39 anys de dades deixa talls de llum, inundacions i el Besòs a punt del desbordament. Collboni destaca el paper dels serveis d'emergències. Moment de repassar els titulars de La Vanguardia, que obre portada recordant que Sánchez compareixerà a les 9 d'aquest matí, d'aquí a pocs minuts, a la Moncloa per anunciar la seva decisió sobre l'avançament electoral. Sondeig d'Ipsos per La Vanguardia, el 66% dels catalans suspèn la gestió del govern davant la crisi de Ceuta. També parlem avui alerta màxima al Vallès Oriental i al Maresme per pluges intenses, com hem pogut conèixer amb aquesta alerta que ens ha arribat a passats alguns minutets de les 8 del matí durant 2 hores. Moviment inesperat. Parlem dels Estats Units, que treu de forma precipitada els seus bombardejos de la base anglesa de Fairford. Pols internacional. La indústria ferroviària europea canvia d'estratègia per fer front a la Xina. Tot un repte sanitari, la Unió Europea busca 1 milió de metges i d'infermers, de metgesses i infermeres. D'altra banda, parlem de més de 3 milions d'inversió. Ibai i Piqué, que entren en la start-up Pledge de snacks de xocolata. Parlem del tenis i de Rafa Nadal, que reuneix a les llegendes del tenis per celebrar els 10 anys de la seva acadèmia. Acabem repassant els titulars del Periódico de Catalunya, que obre la seva portada parlant de les pluges que deixen 2 morts i un desaparegut i afectacions greus. Les precipitacions del cap de setmana van arribar a Catalunya a registres de fins a 288 litres per metre quadrat i van provocar més de 8.000 trucades de ciutadans als 112. Els bombers van haver de realitzar 226, volem dir, rescats. És un dels temes importants que obre aquesta portada del periòdico. La calor del Mediterrani que alimenta el fort temporal. Els afectats entre la indignació i la incertesa.

0: També parlem del govern que treballa ja en eleccions anticipades a l'espera de data exacta. Sánchez torna al Congrés de l'empresa familiar 8 anys després. D'altra banda, parlem de l'auge del robatori del coure que s'estén a electrolineres i plaques solars. Bolsonaro agafa avantatge sobre Lula i s'acosta al triomf en la seva primera volta. Les oficines disponibles baixen al nivell del 2023 per l'auge del 22. Barcelona, candidata a acollir el congrés espacial més important del món. Són els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dilluns, aquest 5 d'octubre de 2026. 7 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
1: Rap Matí. Desperta't amb nosaltres.

0: Gran Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: RAC 107. Notícies.
2: L'Ajuntament de Parets informa de la suspensió de l'activitat educativa presencial. L'Ajuntament posa en coneixement de la ciutadania que per motius de seguretat aquest dilluns 5 d'octubre queda suspesa l'activitat educativa presencial i l'assistència de l'alumnat dels centres educatius municipals programats. Ens referim a l'etapa educativa de les escoles Bressol. La mesura afecta únicament a l'escola Bressol La Cuna, l'escola Bressol El Gargot i l'escola Bressol El Cirerer. La decisió s'ha adoptat arran de les pluges torrencials de les darrers dos dies i d'aquest nou episodi de pluges que s'està vivint aquest matí de dilluns, amb afectacions i talls intermitents del subministrament elèctric en aquests centres educatius. Recordeu, doncs, que s'han suspès les classes pel que fa a les escoles Bressol Municipal, La Cuna, El Gargota i El Cirerer.
1: RAC 107. Notícies.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAC Matí.
3: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

0: és a Rap 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, Rap Matí.
1: I avui tenim aquí el vicepresident de la Protectora Animals de Barets, en Pere Díaz, perquè ens parla d'una activitat nova. Una activitat nova, ara els tardeos estan molt de moda, i inclús la Protectora d'Animals de Parets, de la qual ell és el seu vicepresident, ocupa la seva vicepresidència, fa un tardeo, el dia 3 d'octubre, al Casal de Can Butjosa. Pere, com estàs?
2: Bones, Carles, molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Escolta, 3 d'octubre, tardeo, de 6 de la tarda a 10 del vespre. Com és això?
2: Correcte, doncs mira, és un nou event que organitzarem.

0: Benvinguts a Tech News amb Emili Blanque. El tornem a tenir aquí als estudis de Rap 107. Emili, què tal?
1: Què tal, Carles?
0: Com
1: molt
0: estàs?
1: Bé, pues mira, encantat de tornar a començar una nova temporada de Tech News. He perdut la compta ja quantes en portem, eh? Un parell o tres segur, eh?
0: Seguríssim. I a més, parlant de les darreres novetats de... Ja saps que això...
1: Últimes tecnologies.
0: Això canvia... El que hem dit fa 6 mesos ja s'ha envellit.
1: Exacte, sí, sí. No parem de tindre notícies, de tindre novetats. I, bueno, estar al dia és, com a mínim, complicat, eh? I entretingut. Però, bueno...
0: Bueno, tu ja estàs al dia, per això et tenim aquí a Tech News. Perquè avui parlaràs de robots que construeixen robots.
1: Correcte, sí, senyor.
0: Sí, els homes no construeixen els robots, o què?
1: Bueno, ha arribat un punt en el que doncs ja tenim màquines, no, robots que construeixen els seus propis robots. El fabricant Aptec, un fabricant xinès, és curiós. Un dia parlarem de Shenzhen, que és una ciutat a Xina on hi ha, diguéssim, tot el, des del fabricant de peces, el de components, el que ensambla i el que el dissenya i el que produeix, o sigui, està tot el cercle tancat, inclús les universitats i centres de recerca de la robòtica. És realment un ecosistema d'una ciutat que viu, produeix, treballa
0: i
1: viu absolutament de la robòtica. És realment brutal. Ara mateix és l'epicentre de la robòtica al món, perquè Xina, doncs, ara mateix ens treu amb això i amb moltes altres coses, pues 10 anys d'avantatge, no només a nosaltres, a Europa, sinó a la resta del món, no.
0: Inclús als Estats Units.
1: Inclús als Estats Units, correcte. Sí, sí, als Estats Units, la veritat és que estan tractant d'impulsar tant a la IA com a la IA física, que al final la robòtica és la part física de la intel·ligència artificial. Estan tractant d'empujar, hi ha 2 o 3 fabricants rellevants, però la majoria d'implementació, ja no només de fabricació, sinó d'implementació de robòtica, avui en dia s'està fent a Àsia i en concret a la Xina. Ja et dic, ens porten bastants anys d'avantatge.
0: Escolta, plantejament del dilema. Això de robots que construeixen robots és... ciència-ficció distòpica

0: o el següent salt natural de la manufactura industrial?
1: Bueno, és el següent pas natural. De fet, compte que aquí a Espanya, per exemple, Espanya, Itàlia, a Europa són països punters, i Alemanya, en quant a implementació de robòtica, de, quan parlem d'implementació de robòtica tradicional, parlem de braços robòtics. Però són els tres països que ara mateix més estan... més s'ha introduït la robòtica dins dels processos de fabricació, sobretot perquè tenim molta automoció i indústria pesada. Mm-hmm. I en aquí estem implementant molt. Però aquesta següent evolució ve des de Xina, no? Uh-huh. I ja fa molts anys que s'està utilitzant la robòtica tradicional per fabricar. Llavors, el que estan fent ara és que en processos on pots implementar un robot humanoide, aquest procés, aquesta cadena de producció, ja l'estan implementant amb aquests mateixos robots. Llavors hi ha robots fabricant robots, perquè estan a dins d'aquesta escala, no?, d'aquesta pròpia procés de fabricació. Llavors, és un futur ara mateix que podria semblar distòpic, però ja està passant. També t'haig de dir que, per exemple, la planta del BMW i l'elèctric, tots els nous vehicles BMW elèctrics, s'està introduint una marca que es diu Figur, que de la qual BMW és inversor, en el que ja també estan introduint robots humanoides. I bueno, nosaltres, de fet, jo estic encarant molt el negoci també de cara a entrenar robots. Vull dir que és algo que ja està aquí. El que podria semblar distopia, doncs avui en dia és realitat. I és veritat que és una realitat una mica ara mateix, si tu vols, encasillada per molt poques persones que ho coneixen i que s'estan començant a invertir, però és una realitat
0: que
1: anirà més i que no serà en 10 anys ni en 5 anys. Vull dir que serà algo que s'implementarà mica en mica, però bastant ràpid.
0: Recordes Terminator, no? Els robots que... Arribarem, no?, que els exèrcits estaran formats per robots i no per humans.
1: Doncs mira, una altra de les coses que està fent el govern xinès és començar a entrenar robots i he vist algunes imatges de robots en accions de combat amb ametralladores i arma llarga. Sí, sí, és veritat. Jo crec que aquestes... igual que la bomba atòmica o la bomba nuclear, són coses més aviat intimidatòries, no? Perquè mica per demostrar el potencial, no?
0: Perquè si comencem a tirar-ne, no sobreviurà ningú.
1: Exacte, sí, sí, aquesta és la cosa, que al final en aquests els hi vas fotent trets, sí. I com no sigui que toquis just... alguna part mecànica que el faci parar, no hi ha manera de... Vull dir, aquests no es poden morir perquè no estan vius, no? Vull dir que... Però sí, bueno... No... Sempre ens anem cap a la part de ciència-ficció, Carles, t'agrada el rotllo. Però sí, no, la veritat és que a dins dels processos de les factories, inclús aquí a Espanya, cada vegada hi ha més robòtica, ja fa anys que s'està implementant, i el robot humanoide, el que estem demostrant, el que estem veient, és que, clar, tu imagina un braç robòtic, el poses en un procés de fabricació, la inversió és gran, però és que l'has d'anclar en el terra, perquè allò necessita que estigui fixat perquè no pugui moure, llavors... li ensenyes un moviment que és repetitiu generalment i que no farà res més que aquest moviment, no? Per exemple, moure pales o moure caixes d'un puesto i posar-les en una cinta o alguna cosa així, o moure'ls de cinta a cinta o coses que siguin molt repetitives. Què és el que ens dona com a oportunitat el robot humanoide, ja sigui bípedo amb dues cames o quadrúpedo amb quatre cames o... amb rodes, que també ara ens estem adonant de que moltes vegades aquests robots humanoides, en comptes de posar-li cames, li hem de posar rodes, perquè al final, si ha de córrer grans distàncies, és molt més estable amb rodes i va molt més ràpid, no? Llavors, vull dir que tampoc no té per què ser el robot a imagen i semejanza del ser humano, però sí que ens estem adonant que aquestes funcionalitats ens permeten, doncs, en comptes de tindre alguna que està anclat al terra i que només fa una funcionalitat, li podem ensenyar diverses funcionalitats i pot estar a diferents llocs de la factoria, en diferents seccions, logística, producció, on vulguis, no? Llavors, Creiem que serà algo d'implementació molt ràpida, que estarà...
0: 10.000 humanoides l'any.
1: Sí, sí.
0: Aquesta planta de Xina, eh?
1: La planta d'Optec, sí, sí. Sí, sí. Han dit que són capaços de fabricar 10.000 humanoides a l'any, robots humanoides, i bé, l'altre dia parlava també amb un fabricant aquí a Sevilla, de robots, que fa 10 anys que el conec i que, vull dir, que fa bastants anys que fa robòtica, i em deia que està muntant una planta pilot per acabar en 3 anys també fabricant 10.000 robots a l'any. Vull dir que és algo que s'està començant a estendre.
0: Sí, sí.
1: I és veritat que a Europa les lleis ara mateix en quant a intel·ligència artificial i intel·ligència artificial física són bastant restrictives, però arribarà. I poder a Europa serem dels últims en implementar, perquè la llei pues, està com està. Però jo crec que s'aniran fent modificacions i és un tema més aviat ara mateix legal que no pas de poder o no poder, saps? O sigui, crec que és un tema més de legislació.
0: Economia i ocupació, ritme de substitució d'operaris. Això és sempre el que es planteja, no?
1: Bueno, mira, just és que hi ha certes tasques que a lo millor... que llavors la gent la pots posar... No tens per què fer-la fora, la pots posar a fer altres tasques, no? Però vull dir, tasques que són molt repetitives i que tenen un índex molt gran de baixa... jo ara que estic just engegant una àrea de robòtica humanoide a la meva companyia, que l'estic dirigint jo i que estic tenint reunions al més alt nivell, una de les coses estàndard que em trobo amb qualsevol client que parlo és l'índex tan alt de baixes que hi ha a qualsevol tipus de factoria, sobretot de posicions o puestos que són molt repetitius. Llavors, en aquests casos, jo crec que és ràpida substitució de persones per robots, bàsicament, perquè poden treballar 24/7, no fan vacances i no agafen la baixa. I si, diguéssim, si hi ha una peça que la pots, o sigui, que es pot fer malbé just perquè el moviment és molt repetitiu i pateix molt, doncs ja pots inclús preveure-ho amb un bessó digital i saber més o menys quin índex de moviment és capaç d'aguantar aquesta peça i tindre el recanvi per quan es trenqui tornar-la a substituir. Vull dir que crec que hi ha certs llocs de treball que sí que s'hauran de reorientar les persones. No et dic fent-les fora, perquè segur que hi ha mil tasques més que poden fer, però sí que a lo millor també guanyen qualitat de vida. Al cap i a la fi estem parlant... Al final hi ha una evolució en totes les feines, no? Hem anat... Jo recordo fa molts anys la gent, per exemple, els sacs de ciment, no? Fotien a sota de la canonada el sac obert i queia la canonada als 25 quilos i allò aixecava una polseguera que, vamos, el que era... avui en dia seria impossible que algú treballés amb això, però això, aquest tipus d'embolsat... l'estan fent màquines, no? Però és que té tot el sentit, perquè la persona que estava allà s'estava fotent la salut en l'aire, no? Llavors, clar, jo crec que hi ha certes coses que milloren la vida de l'empleat o del treballador i que segur
0: que... I abaratir costos, també?
1: Abaratir costos, doncs, bueno, clar, depèn. La veritat és que cada vegada els robots estan baixant més de preu. Abans un robot humanoide costava 250.000 euros, avui en dia en pots comprar per 14-15.000. És veritat que no deixen de ser ninots, aquests de 14-15.000. Si vols poder el programar, doncs ja a partir de 70-80.000 euros tens robots. Però el que vull dir és que, clar, 70-80.000 euros et pot semblar molts diners, però si tens a dues persones treballant amb un salari de 40.000 a l'any no? I tens dos torns, doncs en un any has amortitzat el robot. Llavors, bueno, no ho sé, clar, tot pot fer que s'abarateixin costos i també, o que hi hagi més guanys, evidentment.
0: Això no crearà problemes socials i protestes,
1: doncs segurament,
0: i atur, i falta d'ocupació, bueno, saps?
1: A veure, hem de pensar... No sé, jo... M'agrada que obris aquest debat, Carles. A veure...
0: Hi ha recta final, eh?
1: recte final.
0: Ja
1: vale,
0: en parlarem no d'altres, hi ha altres dies que també en parlarem d'això, perquè això sempre surt, eh?
1: Exacte.
0: Però clar, això pot repercutir a problemes laborals, eh?
1: Bueno, pot, o sigui, jo miro de pensar que els puestos es reacondicionaran a que les persones facin altre tipus de coses. Però sí que, si vols, un dia podem fer un programa que podem parlar sobre la pensió vitalícia de les persones que serà pagada pels empresaris en la compra i ús de robots. O sigui, crec que arribarà un punt en el que l'ésser humà tindrà un sou i treballarà qui vulgui treballar, en depèn quines coses, però tindrà un sou vitalici perquè la majoria de coses les faran els robots. Hi haurà poques coses que pugui fer l'ésser humà millor que un robot. Llavors, s'haurà de solucionar perquè la gent necessita tindre un salari per poder seguir consumint. Vull dir, bàsicament, eh? Vull dir que estem en una roda com els... Jo veig una mica com els hàmsters, allò que van rodant a la roda i no s'acaba. Però sí, s'haurà de buscar una solució, perquè està clar que la majoria de processos, en, jo no vull dir en X anys, però en no molts anys, els estaran fent les màquines.
0: I com els robots que construeixen robots, el programa que hem parlat avui a Tecnews. Com sempre, moltes gràcies, Emili, i la setmana que ve més.
1: Vinga, parlem, Carles.
0: Que vagi bé. Adéu.
1: Adéu.
0: I fem un altre directe avui amb el nostre meteoròleg, Marc Jaureguizar. Aquí tenim a l'altre cantó del fil telefònic. Marc, com estàs?
2: Hola, Carles. Doncs molt preocupat, la veritat.
0: Sí, perquè la situació complicada ja des de... Ho dèiem, des de molt d'hora al matí.
2: Sí, teníem previst que poguessin sortir a primeres hores del matí aquests ruixats, que anessin lliscant per davant de la costa del Barcelonès, del Maresme, inclús no descartàvem que si toquessin terra podrien descarregar amb molta intensitat. Però tenim unes condicions del mar Mediterrani que fan que la mínima que pugui entrar una miqueta d'aire fred en alçada creixin importants sistemes convectius i en aquest moment... Per sorpresa de tots, tenim unes precipitacions que comencen a endinsar-se pel Barcelonès, pel Maresme, i que poden fer molt mal a les properes hores.
0: Hi ha alguna que ens pugui afectar?
2: Ara mateix el gruix de precipitacions està a la mateixa ciutat de Barcelona i també al Baix Maresme, però darrere seu ve un tren de precipitacions que pot ser molt intens i que a les immediates hores ens podria impactar directament aquí a zona del Baix Vallès i també d'aquí a Parets del Vallès, Granollers.
0: Déu-n'hi-do, perquè, com dèiem, plou sobre mullat.
2: Sí, després, ja ho hem comentat abans, hem tingut un cap de setmana històric amb precipitacions que recordarem durant molt de temps. Segurament tu també les recordaràs d'aquests Granollers, 250 litres per metre quadrat. Repetim, aquí a Parets del Vallès, depèn de la zona del poble, entre els 102 a 140 litres per metre quadrat, però ara mateix ja tenim registres que aquí al poble, al Pau Vila, tenim recollits més de 40 litres per metre quadrat i a la zona del barri del centre del poble, al voltant dels 45 litres per metre quadrat. Però és que a les properes hores, aquests ruixats, anirem sumant molts més litres i probablement entre aquest cap de setmana i avui ja haurem fet la mitjana anual.
0: Doncs sí, hi va tota la pinta. Veurem, doncs, aquest... allò que ens arriba ara, aquest front convectiu que ens arriba del mar és com si es retroalimentés, no?
2: Sí, perquè el mar està molt calent i llavors genera doncs, aquesta aportació humida i fa que les precipitacions, l'impacte també contra el terra, doncs, descarreguin amb molta intensitat. En moltes d'elles també van acompanyades d'aparell elèctric. Ja ara mateix davant de la costa del Maresme, del Barcelonès, tenim fortes ja empagades i que a poc aniran entrant terra endins. A més, deixa'm avisar-te també que els que es trobeu al Vallès Oriental heu rebut una alerta per possible desbordament de rius i de rieres. Estem molt atents al riu Tenes perquè baixa amb molta intensitat i a les properes hores inclús podríem tenir algun problema.
0: L'has anat a veure, tu, ara?
2: Vull anar-hi, però el seny també em diu que millor quedar-se a casa perquè tenim una alerta i no hauríem de fer bestieses, però sí que em crida molt l'atenció anar-lo a veure. Sí, no et diré que no.
0: Quan es pot això anar a pa i pagant? A primera hora de la tarda, com anirà això?
2: La idea és que durés fins a mig matí, no? I que a partir sobretot de la tarda, obertura de clarianes i molta més calma i tranquil·litat. Però tal com tenim l'atmosfera ara mateix, és molt difícil predir-ho. Però sí que això, a partir del migdia, hauria d'anar a la baixa i tenir una tarda molt més tranquil·la.
0: Estarem atents a qualsevol cosa, tornem a comunicar amb tu.
2: Correcte, estem aquí a pendents de la situació d'ara i de les properes hores, a veure quins efectes podem tenir aquí a Parets del Vallès.
0: I insistim, la gent, a tothom, doncs, que no agafi el cotxe i evitar desplaçaments innecessaris, com dèiem, al dia d'avui i al llarg d'almenys el dia d'avui al matí. De fet, molts centres han tancat, gimnasos, etcètera, etcètera. Vull dir que és el més convenient, no?
2: Sí, hi ha molts centres educatius que han tancat avui a Parets del Vallès, han suspès classes. Per exemple, jo porto els fills, el dia ha continuat normal i corrent, però estem molt pendents perquè és un lloc segur. Ara mateix les escoles, llocs de treball, cases, són llocs segurs, no ens hem de, no ens hem de preocupar. És el problema dels desplaçaments. A més, també tenim la C-17 amb molts problemes. Les carreteres també estan molt congestionades. Gent que anava a treballar s'ha vist sorpresa per aquestes precipitacions. Per tant, sisplau, molta, molta precaució.
0: Gràcies, Marc. Que vagi bé. Fins ara.
2: Anem parlant. Que vagi bé.

Ajá.

rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó

0: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
1: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
2: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
3: Realment és que fumar és una merda.
4: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
0: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
5: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès, voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dilluns, aquest 5 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui el tema que ens ocuparà i amb el que obrirem és la situació que tenim, lògicament, aquest temporal, aquestes tempestes importants que hem tingut aquest cap de setmana i en aquestes últimes hores a Parets del Vallès. I tindrem l'última hora de la mà del regidor de Seguretat Ciutadana que tenim avui als nostres estudis, que de seguida ens informarà de com es troba la situació a casa nostra. És un dels temes importants a tractar a l'informatiu. En tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Ens ocuparem àmpliament de parlar del tema de les tempestes. També hem parlat amb Protecció Civil, que ens farà un balanç de les actuacions del cap de setmana. En parlarem també del 20 anys, del 20è aniversari, celebrat aquest passat cap de setmana del CEDIAP Espai 3, que va celebrar aquesta trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió. Sense oblidar-nos que aquesta setmana tenim presentació de llibres. Dijous, dia 8 d'octubre, a la Biblioteca Can Rajoler, la paratana Esther Giró presentarà el seu llibre Quan el silenci no arriba. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar de com es decideixen els noms dels carrers a Barcelona. Parlarem del nomenclàtor de la ciutat barcelonina i de curiositats molt interessants. Després hi ha tota l'actualitat esportiva amb el resum del cap de setmana. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Com us comentàvem en el sumari, unes hores difícils a Parets i també a la comarca, com a situació de la que s'està vivint extraordinària en quant a les tempestes, i hem de saber quina és l'última hora, i per saber-ho, de la mà del regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Parets, Sant Francesc de la Torre, que tenim avui als nostres estudis a l'informatiu de RAC 107. Bon dia, Francesc.
2: Hola, bon dia i gràcies per l'oportunitat, doncs, de poder donar l'última hora, la que coneixem i la oficial, perquè l'última hora que diem no té per què ser l'última, perquè potser estan passant coses en aquests moments i que no tenim encara constància i podríem anar comunicant en diferents moments. Però de moment, a hores d'ara, oficialment, doncs el que parlarem és el que ha passat fins ara.
1: Ràpidament, un balanç d'aquest cap de setmana, com han anat les actuacions a Parets, com s'ha viscut aquesta situació extraordinària meteorològicament parlant?
2: Sí, ha estat extraordinària, ha estat una situació molt complicada, la matinada doncs, que va passar, ja sabeu, al Vallès Oriental, doncs, evidentment, des del minut zero ja vam preveure, ja un cop tenim doncs, tota la informació del CECAT, com havíem d'actuar. Sí que ens agrada posar molt

0: en valor doncs, la feina i la coordinació que hi van haver entre els diferents cossos d'emergència i de seguretat, protecció civil i policia, i per tant a Parets del Vallès aquella matinada bàsicament els fets que es van produir doncs, va ser doncs, algun pàrquing inundat, alguna terrassa, algun ascensor per talls de llum, doncs, també alguna persona que vam haver d'ajudar a sortir, no?, i evacuar, i tenint en compte les rieres, el riu i tot el que hem viscut als voltants, doncs, la veritat és que aquí no hem hagut de lamentar a hores d'ara doncs, cap incident molt més enllà del que hem vist, no?, a municipis també del voltant, que han patit danys encara majors. Això sí, que quedi molt clar que en casos com aquests, les decisions que es prenen sempre són per garantir la seguretat de la ciutadania, i anem per prioritats, sobretot la seguretat. Ho dic perquè avui doncs, ja heu vist, no?, els anuncis, la normativa de confinament, i sobre la marxa, a mesura doncs, que teníem instruccions, és quan nosaltres podem informar i podem actuar. Ho dic perquè hi ha coses que no estan previstes, com aquest confinament. Això ha anat sobre la marxa, s'ho ha decidit qui ho ha decidit, i nosaltres el que fem després és fer que es faci i es compleixi la normativa. Ho dic perquè ningú aquest matí s'ha aixecat pensant si es tancaven o no els col·legis. Això ha anat succeint a mesura doncs, que la Generalitat ha anat informant de les diferents decisions que s'han pres a Protecció Civil, i nosaltres el que hem fet és el més ràpid possible doncs, garantir, evidentment, la seguretat de tots els nostres ciutadans. Coincidim amb el diagnòstic, coincidim amb les mesures, perquè al final l'important aquí és la seguretat de tothom.
1: S'ha començat per el tancament de les escoles Bressol, les tres escoles Bressol municipal, que ha sigut el tret d'inici d'aquesta situació, d'aquest episodi.
0: Sí, sí, com et deia, doncs, sobre la marxa doncs, hem anat fent, no? Evidentment doncs, l'Ajuntament té potestat en algunes i no en altres. Un cop la Generalitat ha deixat a disposició dels ajuntaments doncs, l'elecció, nosaltres consideràvem que el criteri més adequat, tenint en compte el confinament que després han dit per la mobilitat, doncs, el més adequat era doncs, que es tanquessin, que estiguessin confinats fins a nova ordre. A hores d'ara encara doncs, no s'ha aixecat aquestes restriccions, i per tant doncs, les properes hores seran claus per veure doncs, com es va obrint tot i la flexibilitat a les escoles i a tot arreu.
1: L'Ajuntament ha penjat, ha fet doncs, el comunicat en quant a un ban important, no?, que també cal seguir present i seguir aquests passos.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, sobretot perquè quedi tot molt clar, perquè quan passen aquestes coses és que, clar, l'important primer és la seguretat sempre, per tant, et pots equivocar en alguna paraula, en algun concepte, però això ja ve després, no?, i per això hem comunicat abans i després ja s'ha fet oficial. Això funciona tot arreu igual, no només a Parets, evidentment es donen les instruccions, t'organitzes i després doncs oficialment actues. Poden passar uns segons, vale?, però s'ha fet tot com toca, i quan toca per preservar la seguretat de les nostres veïnes i veïns. Evidentment, doncs, ja ho estem veient a la televisió, doncs, que les afectacions són arreu i a tot arreu, i el que toca, en aquest cas, a les administracions és anar actuant sempre de manera prioritària. Primer la seguretat i després les reparacions.
1: Per concloure, Francesc, un resum de les últimes hores en aquest migdia de dilluns 5 d'octubre. Quina és la situació a Parets?
0: La situació doncs, no és dolenta comparada amb altres municipis. Evidentment, doncs, ha plogut moltíssim. En algun moment, doncs, fins i tot, estàvem molt preocupats per el tema de les rieres, evidentment, i d'Altenes, però sí que hem anat presencialment a veure doncs, com estava i com evolucionava. Hem tingut temps dins dels diferents comitès de crisi i d'emergència, digue-li com vulguis, que hem anat fent en aquests dies. I al final, doncs, el que és més important és que no hi ha danys físics, no?, a cap persona que nosaltres tinguem constància en aquests moments. Sempre dic en aquests moments, perquè quan estem parlant doncs, potser hi ha alguna cosa que no tenim constància, i som optimistes de cara doncs, cap al migdia d'aquí una estoneta, doncs, tenint en compte la previsió que hi ha doncs, que la Generalitat doncs, flexibilitzi sobretot a la nostra zona. Això ho anirem veient i anirem informant a través dels mitjans oficials. I, per tant, recomano, sisplau, a la ciutadania, doncs que segueixin, estiguin molt amatents, no només a la informació de la Generalitat de Catalunya, sinó també doncs, aquí a les de l'Ajuntament, als mitjans municipals, perquè doncs, hi ha decisions que es prenen des d'allà, i hi ha d'altres doncs, que també fins i tot nosaltres avui doncs, hem decidit per la seguretat de tothom prendre-les, perquè ens havien donat doncs, aquesta possibilitat.
1: Doncs gràcies, Francesc de la Torre, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Parets, per estar avui en directe al nostre informatiu.
0: Gràcies a vosaltres per donar-nos doncs, aquesta possibilitat d'informar la ciutadania.
1: I seguirem al peu del canó per tota l'actualitat que pugui ocórrer doncs, a través dels nostres micròfons. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Nosaltres seguim informant sobre aquesta situació. Hem parlat d'un ban a aquest comunicat que ha fet l'Ajuntament de Parets, que anem a repassar una miqueta amb més detall pel tancament de tots els equipaments municipals per al temporal fins que s'aixequi aquestes restriccions davant l'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya per l'episodi del temporal que afecta Parets del Vallès i, com no, el Vallès Oriental en conjunt, i amb l'objectiu de garantir la seguretat de la ciutadania i del personal municipal, el govern municipal de Parets ha decidit tancar al públic tots els equipaments municipals fins a nou avís, que, com dèiem, us mantindrem informats. El tancament afecta, entre d'altres, les instal·lacions esportives, les biblioteques, els centres cívics i culturals, els espais per a la gent gran, les llars d'infants i escoles bressol municipals, també infantil, primària i secundària, respecte a les quals els alumnes que estiguin a les escoles de primària i secundària han de romandre i confinats fins a noves indicacions. També queden tancats els parcs i jardins, el cementiri municipal i les dependències de l'Ajuntament. L'atenció presencial al públic queda suspesa i es mantenen els canals telemàtics i telefònics per a gestions urgents. En quant a les activitats que s'han suspès, queden suspeses i fins a nou avís o ajornades totes les activitats organitzades o autoritzades per l'Ajuntament en espais públics i equipaments municipals, com ara activitats esportives, culturals, formatives i d'oci. En quant als serveis essencials, es mantenen operatius, entre ells la policia local i la brigada municipal i de neteja viària, que treballen de manera coordinada amb Protecció Civil i els cossos d'emergència. També aquest ban recomana evitar els desplaçaments innecessaris i, si es pot, quedar-se a casa. Allunyar-se de rieres, rius, torrents, lògicament, i zones inundables, i no creuar mai trams inundats, no aparcar ni acostar-se a arbres, façanes, bastides o elements que puguin arribar a caure, recollir o fixar objectes que puguin ser arrossegats pel vent o l'aigua, com el mobiliari de terrasses, testos, tendals, i seguir únicament les informacions oficials dels canals de l'Ajuntament, també de Protecció Civil i de la Generalitat de Catalunya. I en cas d'emergència, sempre trucar al 112. És un dels telèfons canals d'informació, 112. També policia local, recordeu, 93 573 7000, i l'atenció ciutadana a l'Ajuntament, 93 573 88 88. Podeu seguir tota l'actualització de la informació a través de les xarxes socials municipals, a través del web municipal i a través, com no, de la nostra emissora. L'Ajuntament manté informada la ciutadania de l'evolució d'aquesta situació i de la data de represa de l'activitat dels equipaments, agraint la col·laboració i la comprensió de tothom. Un ban que acaba firmant l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado. Com dèiem, tancament de tots els equipaments municipals per al temporal, en quant a les activitats també suspeses, amb els serveis essencials, lògicament, alerta. I a més de l'última hora que hem tingut en directe al nostre informatiu migdia de la mà del regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, també hem volgut parlar amb el responsable de Protecció Civil a Parets, en Pepe Méndez, que ens explicava les feines de manteniment que ha fet aquest cos durant les últimes hores a casa nostra.
2: Sí, hemos estado toda, bueno, hasta las 7 de la mañana limpiando imbornales, sacando agua, sacando ramas. A las 7 de la mañana no hemos ido a descansar. Bueno, ahora aquí bastante normal, ya estamos ahora dando una vuelta por la población, arreglando un poquillo las cosas y bastante bien. No hay balsas de agua porque anoche nos pegamos una paliza. Cayó muchísima agua y bueno, no tragaba los imbornales. Y limpiando y sacando barro y mira, toda la noche así. Hasta las 7 de la mañana hemos estado ahí en emergencia.
1: Després de l'episodi intens de pluja també aquest matí, a Protecció Civil, el cos de voluntaris de Protecció Civil segueix treballant al carrer, al peu del canó, netejant embornals i el que faci falta per mantenir la seguretat de la ciutadania. El mateix responsable de Protecció Civil a Parets, en Pepe Méndez, també ens explicava les feines de manteniment que han fet el cos en quant a aquestes hores a casa nostra.
2: El Tena nunca l'havia visto tan alegre, ¿eh? El Tena iba muy cargado de agua, que venía de arriba. Y la riera esta, la riera seca, madre mía, de lado a lado hasta arriba. Casi pasaba por el puente que va ahí a la escuela, casi que arriba, ¿eh? Algo bárbaro, mucha agua cayó anoche, muchísima. Y lo que es la zona del circuito del Roco, toda la parte del polígono Cambolar, igual, negada. Bueno, ya te digo, toda la noche limpiando imbornales para, claro, que no se hagan balsas y que no salgan grandes balsas y retroceda y se entre en las fábricas, en los pisos, en los parkings. Aixecando agua toda la noche.
1: Pepe Méndez ens parlava del riu Tenes, que ha superat el llindar de perill després d'un cap de setmana de pluges torrencials. Els prop de 113 litres per metre quadrat, que acumulats, en aquest cas, a parets, han fet créixer el cabal del riu fins a arribar als 124 metres cúbics per segon, per sobre del llindar de perill, i han obligat a suspendre les activitats presencials també, com dèiem, a molts equipaments, a escoles, bressol el primer que han anul·lat el seu servei. El riu Tenes ha superat aquest llindar de perill després d'un cap de setmana, com hem pogut viure, de pluges torrencials. Aquest cabal del Tenes, que ha arribat aquest matí de dilluns a 124 metres cúbics per segon a l'estació de l'Agència Catalana de l'Aigua, la que a Lliça de Vall, superant aquest llindar de perill després dels prop de 113 litres per metre quadrat acumulats a casa nostra entre les dues de la tarda d'ahir diumenge i les 5 de la matinada d'aquest dilluns. La crescuda ha provocat també afectacions a la llera del riu i ha arrossegat bona part de les canyes. Una situació meteorològica que ha mantingut el Vallès Oriental en alerta per les pluges que han continuat aquest matí de dilluns. A parets, a l'Ajuntament, com us hem comentat, ha decidit suspendre durant tota la jornada l'activitat educativa presencial i ha començat per les escoles bressol municipals, la Cuna, el Garrogot i el Cirerer, davant les pluges torrencials i les diferents afectacions que han patit aquests centres educatius i els talls intermitents de subministrament elèctric. Es demana a les famílies també que durant la jornada i fins que s'aixequi el confinament evitin desplaçaments innecessaris i extremin al màxim les precaucions davant aquesta situació meteorològica que pot anar canviant, i també l'estat que està a hores d'ara les vies al nostre municipi, també Rodalies. La suspensió ha afectat a qualsevol comunicat lògicament, que han oficiat els canals oficials, és a dir, que hem de seguir al peu del canó el que dicta Protecció Civil, que demana a la ciutadania de la comarca que es confini per risc de desbordament de rieres fins a nou avís. Com dèiem, important aquesta situació que s'ha viscut el darrer cap de setmana i les últimes hores, i com a última hora, lògicament, aquest comunicat de l'Ajuntament de Parets a través del BAN publicat al web municipal www.parets.cat i també els canals oficials de comunicació municipals davant l'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya per l'episodi de temporal que afecta a Parets i al Vallès Oriental, lògicament en general, amb l'objectiu de garantir la seguretat de la ciutadania i del personal municipal. El govern municipal de Parets ha decidit així, doncs, tancar al públic tots els equipaments municipals fins a nou avís, que estarem a alerta de quan s'aixequi aquest confinament i us informarem a RAP 107.
3: RAP 107. Serveis informatius.
1: El passat dissabte 3 d'octubre, el Teatre Can Rajoler, al CEDIAP Espai 3, va celebrar el seu 20è aniversari amb una trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i les seves famílies en els contextos quotidians. La jornada va tenir lloc de les 9 del matí a les 2 de la tarda amb una jornada de trobada, reflexió i intercanvi al voltant de l'atenció precoç i la intervenció en els entorns naturals dels infants. La jornada, anomenada Atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats, va ser una trobada per compartir experiències i generar espais on es pugui reflexionar sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i de les seves famílies en el dia a dia. Va comptar amb dues ponències i una taula rodona amb la participació de professionals i famílies. El títol de la jornada, com dèiem, atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats, cada moment del dia una oportunitat per aprendre a comunicar-se i participar. Un acte que va començar amb la benvinguda institucional, seguida de la presentació del 20è aniversari del CEDIAP, a càrrec de Meritxell García i Mireia Martínez, terapeutes i directores del CEDIAP. Van parlar amb elles i per començar ens explicaven què és el CEDIAP i com treballen a Parets del Vallès.
4: El CEDIAP és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i és un servei on atenem els infants i les seves famílies de 0 a 6 anys, amb algun trastorn en el desenvolupament o algun risc de patir-lo. I aquesta jornada, bueno, ens han vingut dos professionals a fer dues ponències. També explicarem el nostre projecte pilot que estem fent aquí al municipi de Parets, amb treball en l'entorn natural, en les escoles bressol, amb la participació de les famílies.
1: En aquests 20 anys que porta el CEDIAP a Parets, les professionals han atès a 1.403 famílies. Només l'any 2025 van atendre el 32% dels infants que hi ha a Parets en l'edat de 0 a 6 anys. És evident que cada any creix la necessitat d'atenció precoç en infants. A Catalunya, el passat any es van atendre 54.000 infants.
5: L'atenció precoç, en realitat, en tot Catalunya està augmentant. Cada vegada són més les famílies que necessiten ser ateses per serveis especialitzats. Aquest any a Catalunya s'han atès 54.000 infants entre 0 i 6 anys. Parets és un municipi molt, molt petit o d'una mida mitjana i hi ha la particularitat de que el nostre CEDIAP atén únicament a la població de Parets. Al llarg d'aquests 20 anys hem atès a 1.403 famílies. I és que hem atès aquest any 2025 un 32% de la població entre 0 i 6 anys.
1: La ponència al disseny dels espais com a mesura de suport per a l'aprenentatge i el desenvolupament va anar a càrrec d'en Marc Corones, que és llicenciat en psicologia, màster en psicopedagogia, membre de la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació i professor associat a la Universitat de Barcelona, Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació. Ell mateix ens parlava de la seva participació a Parets.
6: La ponència que he fet avui és sobre com dissenyem els espais educatius, les aules i altres espais de desenvolupament dels infants, també les habitacions, les sales d'estar de casa, com tots aquests elements de l'entorn influeixen en el desenvolupament de les capacitats d'atenció dels infants. L'espai ideal, per dir-ho molt resumit, és l'espai en el que podem fer, és un espai flexible en el que podem fer que en cada moment hi hagi només allò que volem que hi hagi en funció de l'objectiu que perseguim aquella estona. Que és important, en la mesura del possible, anar tenint sempre molt present en tot el que fem a nivell educatiu i de desenvolupament dels infants, tenir molt present sempre l'evidència científica i no basar-nos tant en com ens agradaria que es produís aquest desenvolupament, sinó sobretot en el que sabem de com es produeix.
1: La segona ponència va ser la importància de l'entorn a la integració sensorial a càrrec de Bàrbara Viader, que és terapeuta ocupacional per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en neurociències per la Universitat de Barcelona, certificada en integració sensorial per la Universitat del Sud de Califòrnia i també és directora del Centre d'Estimulació Infantil de Barcelona des de fa 25 anys. Després de la pausa es va fer una taula rodona sobre el programa d'intervenció centrat en la família en l'entorn natural de l'Escola Bressol, una taula de diàleg i de reflexió sobre l'experiència d'intervenció en l'entorn natural de l'Escola Bressol, amb la participació de professionals del CEDIAP, professionals de l'Escola Bressol i també famílies. Vam parlar amb una mare usuària del CEDIAP, la Ruth Martínez, mestra d'educació especial també i mare de l'Israel. Ella ens explicava els beneficis que va tenir el seu fill i la família vers les necessitats de l'infant.
7: Sí, Israel ara té 3 anys, però va estar atès pel CEDIAP des de que tenia 2 mesos, més o menys. I bueno, va estar atès perquè derivat de pediatria, perquè ella va néixer amb una malaltia que és l'espina bífida. Doncs és una malformació que no s'acaba de formar bé la mèdula durant la gestació, llavors pot ser més alta o més baixa, no, aquesta lesió, i bàsicament té repercussions a nivell motriu, a nivell d'esfínters. Ens ha fet saber com a família com treballar a nivell motriu, i no només motriu, sinó a nivell de desenvolupament de, segons l'etapa on estava l'Israel, per treballar com a família, per afavorir el seu aprenentatge motriu i desenvolupament. O sigui, diguéssim que sempre ens donava eines depenent en quin moment evolutiu estava. Al principi sí que era més constant, cada setmana mai hem anat, no? Però potser cada 15 dies, depenent. I després ja quan hem vist que l'Israel estava ja, doncs, ostres, que anava bastant a la part amb els seus iguals, doncs ja han reduït la intervenció, no? Però sobretot també ha estat una intervenció no tant amb ell, sinó amb nosaltres, per saber com fer-ho, no? Per donar-nos les tècniques, els suports, el com podem afavorir.
1: El passat dissabte 3 d'octubre, el Teatre Can Rajoler, el FIAP Espai 3, va celebrar els seus 20 anys amb una trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i les seves famílies en els contextos quotidians. El FIAP Espai 3 és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i està gestionat per la cooperativa Espai 3 en règim de concert del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Des de la seva creació l'any 2005 forma part de la xarxa de serveis socials d'atenció pública. L'atenció precoç és un servei social d'atenció especialitzada del Sistema Català de Serveis Socials Universal i Gratuït per als infants de fins a 6 anys i les seves famílies. A casa nostra, apareix ja fa 20 anys que disposem d'aquest servei gestionat per la cooperativa Espai 3 CEDIAP en règim de concert, com dèiem, amb la Generalitat de Catalunya.
3: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: El pròxim dijous, 8 d'octubre, a 6:45 de la tarda, hi ha a la Biblioteca Can Rajoler la paratana Esther Giró. Presentarà el seu primer llibre, Quan el silenci no arriba, un llibre íntim i sincer que parla de la maternitat no normativa, també dels silencis, del cansament, de la culpa, de l'amor incondicional i de la necessitat de mirar més enllà de les etiquetes i els diagnòstics. Serà una bona oportunitat per conèixer de prop a l'autora, que estarà acompanyada per la il·lustradora, la Laura Conesa. Quan el silenci no arriba és un llibre autopublicat amb l'editorial Letra Minúscula que va veure la llum el passat 2 de juny d'aquest 2026. Unes 80 pàgines d'un relat valent, íntim i profund que trenca tabús i obre finestres a una experiència que moltes mares viuen en silenci. Aborda la maternitat des d'una perspectiva crua, honesta i allunyada dels relats idealitzats. Una obra que posa el focus en el silenci, en la culpa, en l'esgotament emocional que moltes mares viuen sense poder-ho verbalitzar. Hem parlat amb l'autora, amb l'Esther Giró, i ens recomana no perdre'ns la seva presentació.
8: Us vull convidar a una trobada molt especial per a mi. El proper 8 d'octubre, a les 6:30 de la tarda, a la Biblioteca de Can Rajoler, presentarem Quan el silenci no arriba, que és el meu primer llibre. No hi seré sola, m'acompanyarà la Laura Conesa, que ha estat la companya i amiga que ha posat imatge a les paraules amb les seves il·lustracions. Ens agradaria passar una bona estona amb vosaltres, poder parlar del llibre, respondre les preguntes, satisfer les curiositats que tingueu, però sobretot volem compartir el que hi ha dins, el que explica, el que he tingut intenció de transmetre i per què creiem que val la pena quan el silenci no arriba. Així que ja ho sabeu, dijous 8 d'octubre a les 6:30 a la Biblioteca Can Rajoler. Us hi esperem.
1: Esther Giró és infermera de professió i directora d'un institut de formació professional de l'àmbit sanitari. Tota la seva trajectòria ha estat lligada a la cura de les persones, però des de mirades diferents, la de l'àmbit hospitalari, on la cura respon a protocols i urgències, i la de l'àmbit educatiu, on la cura es tradueix en acompanyament i formació de noves generacions de professionals de la salut. A aquestes dues mirades professionals s'hi suma una tercera, la més personal, la de ser mare d'un fill que no encaixa en allò que s'espera, una experiència que l'ha portat a mirar més enllà de les etiquetes i els diagnòstics. Cadascuna d'aquestes mirades ha tingut el seu moment, el seu propi temps i espai, i és de la seva suma de tot això que neix aquest llibre. Escoltem a l'autora Esther Giró, que ens explicava per què va decidir publicar el llibre.
9: Simplement vaig posar-me a escriure per reflexionar jo mateixa i per desfogar-me. No hi havia cap intenció de publicació en principi en el llibre. Va ser després que una amiga el va llegir i va pensar que era una situació que es podia extendre a moltes altres famílies i mares i que em va animar, de fet, a intentar publicar-lo. Per mi va ser totalment terapèutic.
1: Quan el silenci no arriba, l'Esther mira cap a dins per explicar amb honestedat i sense filtres una experiència que fins ara havia quedat en silenci.
9: Parla de que la maternitat és una cosa que, per exemple, el meu cas havia desitjat sempre des de petita i que tots volem tenir nens sans, perfectes, bonics, no? I que sigui fàcil, i no sempre és així, perquè al final les coses a la vida passen i simplement s'han d'entomar com vinguin, no? El que passa és que algunes situacions socialment estan molt enteses, molt respectades i generen comprensió, llàstima, ajuda, i d'altres, no? D'altres passen per una criminalització dels pares moltes vegades, no? I amb un no ho estàs fent prou bé, i això passa perquè no ho estàs fent prou bé, no? I aleshores és quan has d'una mica explicar la necessitat de que a vegades les coses no és que les facis malament, sinó que potser altres persones no tenen la capacitat de fer-les com normativament seria correcte.
1: Quan el silenci no arriba és el primer llibre de la paratana Esther Giró. La presentació a Parets serà aquest dijous 8 d'octubre, 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Can Rajoler. Un llibre que posa paraules a allò que sovint queda ocult, la cara més silenciosa, fràgil i humana de la maternitat, i que parla sobre les malalties mentals. Esther Giró ens convida a mirar a la maternitat sense filtres, amb una honestedat que incomoda però que també allibera. Quan el silenci no arriba és un llibre que obre espais de conversa necessaris i que posa paraules a experiències sovint invisibles. L'autora estarà acompanyada de la il·lustradora del llibre, la Laura Conesa.
3: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Avui el repàs de l'actualitat tant de la comarca també passa per parlar del temporal, i comencem recordant que Protecció Civil demana a la ciutadania de la comarca que es confini per risc de desbordament de rieres des de primeres hores del matí, que s'ha aixecat aquest confinament. La circulació de trens s'ha quedat totalment interrompuda a Granollers arran de la inundació de les vies. Després d'un primer és alerta per pluges localment intenses al Vallès Oriental, Protecció Civil ha enviat un segon avís en què alertava de la possibilitat que es desbordessin les rieres. També demanen que, en cas que l'aigua entri a l'interior dels edificis, s'accedeixi a plantes superiors. La nova alerta de Protecció Civil avisava que hi havia risc de que les rieres es desbordessin i demanava protegir-se a l'interior dels edificis. Pel que fa a la mobilitat, la circulació de trens ha quedat totalment interrompuda a Granollers arran de la inundació de les vies, segons han confirmat Adif. Les pluges de primera hora d'aquest matí han deixat la zona impracticable per als trens. De fet, la R2 Nord ja s'havia de fer per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni pels efectes de les pluges del cap de setmana. Fons de Renfe han informat que han parat els trens en aquesta zona per precaució, però que no hi ha cap afectació als passatgers. Protecció Civil ha posat en prealerta el Ferrocat mentre s'evacuava un tren de passatgers aturat prop de l'estació de Rodalies. Així doncs, la pluja també ha obligat els bombers a fer 13 rescats de persones atrapades en vehicles a la nostra comarca, exactament al Vallès Oriental. El cos d'emergències ha rebut 44 avisos a la comarca entre les 6 del matí i les 10 del matí, 21 de les quals relacionades amb inundacions. Bombers de la Generalitat han hagut d'intervenir aquest dilluns al matí en diversos punts del Vallès Oriental per auxiliar persones que havien quedat atrapades a l'interior dels seus vehicles a conseqüència de les fortes pluges. Segons han informat els agents, entre les 6 del matí i poc abans de les 10, el cos d'emergències havia rebut 44 avisos a la comarca, 13 dels quals corresponien a actuacions de salvament. Les inundacions han concentrat bona part de les incidències registrades durant les primeres hores del dilluns. En concret, els bombers han comptabilitzat 21 avisos vinculats a acumulacions d'aigua i a inundacions, mentre que la resta de serveis han estat relacionats principalment amb la caiguda d'arbres i diverses afectacions en estructures. Entre les actuacions més destacades hi ha els rescats de persones que no podien sortir dels vehicles que havien quedat immobilitzats a causa de l'aigua o del fang acumulat per l'episodi de pluja. Davant l'elevat nombre d'incidències a la nostra comarca, els bombers han reforçat el dispositiu al Vallès Oriental amb 10 camions procedents d'altres regions de Catalunya, on aquest dilluns no hi havia activat cap alerta meteorològica. El reforç permet ampliar la capacitat de resposta dels serveis d'emergències davant un episodi que ha deixat nombroses incidències a diferents municipis del Vallès Oriental durant el matí, com un dels més afectats, la capital de la nostra comarca, Granollers. i, malauradament, Montornès ha tingut que decretar 3 dies de dol per la mort d'un veí durant el temporal del cap de setmana. La víctima va ser localitzada sense vida en un garatge inundat a Calatmeller, el barri més afectat pels aiguats, mentre el municipi continua aquest dilluns també pendent de les pluges i de les tasques de recuperació. L'Ajuntament de Montornès ha decretat 3 dies de dol, del 4 al 6 d'octubre, després que aquest home fos localitzat sense vida diumenge al matí en un garatge inundat. La família havia alertat els serveis d'emergència perquè no el trobava ni els bombers van rebre l'avís cap a les 7 del matí. 4 dotacions es van desplaçar fins al lloc i després de treballar per buidar l'aigua acumulada van trobar-hi malauradament el cos sense vida. La víctima hauria intentat accedir al garatge del seu domicili en plena inundació en un moment en què l'aigua baixava amb molta força per diversos punts del municipi. La mort ha deixat una forta commoció a Montornès. Durant aquests 3 dies, les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal i l'Ajuntament ha suspès els actes oficials, lúdics, culturals i festius previstos. El consistori havia convocat també un minut de silenci aquest dilluns al migdia, però finalment l'han posposat davant la nova situació meteorològica que s'ha viscut i les fortes pluges que han tornat també a afectar el Vallès Oriental. Les imatges que deixa el temporal a Montornès expliquen molt bé la dimensió de l'episodi amb carrers coberts de fang, baixos i garatges inundats, contenidors desplaçats i vehicles afectats que han format part del paisatge que encara es podia veure aquest dilluns en alguns punts del municipi. Calatmeller ha estat el barri que ha patit amb més intensitat els aiguats. Veïns de la zona han explicat que durant la matinada l'aigua va començar a sortir amb força del clavegueram i que en pocs minuts el nivell va pujar de manera molt ràpida. En alguns carrers es va arribar a registrar acumulacions d'entre 0,5 metre i 1 metre d'aigua. La proximitat del riu Mugent i de la riera de Vallromanes va complicar encara més aquesta situació. El Mugent va experimentar una crescuda molt important i diumenge al matí va assolir cabals excepcionalment elevats. Des de les primeres hores de l'emergència, policia local, bombers, protecció civil, brigada municipal i voluntariat han treballat en les tasques de neteja i de recuperació del municipi. L'Ajuntament també va activar el CECOPAL per coordinar els recursos i fer el seguiment de les incidències.
3: El temps a RAC107 FM.
10: Hola, què tal? Cap de setmana històric el que hem tingut a les comarques de Barcelona i de Girona amb uns registres de precipitació espectaculars degut a aquestes pluges torrencials que hem tingut. Registres que, per exemple, a Granollers vam recollir 250 litres per metre quadrat o a la mateixa vila costanera de Vilassar de Mar 288 litres per metre quadrat. Aquí, a Parets del Vallès, depenent de la zona del poble, hem recollit, per exemple, a la zona del Pau Vila, 102 litres per metre quadrat, o, per exemple, al barri antic, al centre de la vila, uns 140 litres per metre quadrat. Això fem sumar molts i molts litres i, per sort, aquest cap de setmana no hem patit danys aquí al poble. Però la sorpresa ha estat a primeres hores del matí d'aquest dilluns. Sí que és cert que esperàvem una miqueta de pluja, però sense cap mena de dubte la torrencialitat de les precipitacions que han descarregat amb molta, molta intensitat. I una altra vegada, la població de Granollers és on probablement ha rebut l'impacte més fort. I han recollit amb prou feines del que portem de jornada més de 100 litres per metre quadrat. Però, a més, tenim una dada destacada i és que ha plogut 83 litres per metre quadrat amb tan sols una hora. Són registres realment espectaculars i aquí a Parets del Vallès, aquesta jornada matinal d'avui dilluns, hem recollit al voltant d'uns 50 litres per metre quadrat. Molt pendents, també, al cap de setmana vam tenir el ensurt del riu Besòs, que va estar a punt de desbordar-se, donar-vos un petit dada. I és que, per exemple, el temporal Glòria, el cabal màxim que va assolir va ser de 500 metres cúbics per segon, doncs bé, ahir a primeres hores del matí va arribar fins als 930 metres cúbics per segon. I aquest matí també estem pendents del Tenes, que ha tingut una punta de crescuda, però que no ha perillat, i també el Congost, un riu que està ben propet aquí a casa nostra, tenim constància que sí que s'ha desbordat. Per tant, matí molt complicat aquí al Vallès Oriental, on hem rebut diverses alertes. De cara a les properes hores, en principi, les precipitacions a poc hauran d'anar marxant. Sorgiran noves, sobretot a la zona del Pirineu i Prepirineu, i aquí a la tarda inclús podríem tenir obertura de les primeres clarianes. Tot plat, amb unes temperatures que amb aquest cel més tapat es quedaran frenades, ambient doncs, que les màximes amb prou feines passarem dels 22-23 graus. Però de cara als propers dies no farà net del tot. Venen unes jornades de dimarts i de dimecres on sembla que sobretot demà seria de certa treva, amb unes precipitacions que quedarien restringides, sobretot les més importants al Pirineu. El dimecres sí que es presenta una jornada passada per aigua i haurem d'estar molt pendents perquè podrien anar acompanyades de tempesta. Tot plat, amb unes temperatures que en principi es mantindrien molt normals per l'època de l'any, sí que és cert que demà inclús podríem pujar lleugerament. Ho estem seguint atentament a RAP 107 perquè la situació és complicada a aquestes hores de la jornada. Que vagi bé.
3: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens parla dels noms dels carrers de Barcelona i exactament de com es decideixen aquests noms. El nomenclàtor de la ciutat detalla la història d'algunes de les denominacions més curioses i per què s'anomenen així. Carrers amb noms d'escriptors il·lustres, de científics brillants o de polítics admirables i places amb noms d'altres pobles o ciutats, de rius o de muntanyes i que fan referència a gremis professionals, formen tot això la major part del nomenclàtor barceloní. Malgrat això, la capital catalana amaga carrers amb uns orígens molt més curiosos. Entre aquests hi ha el de l'Oblit, al barri del Guinardó, el carrer d'en Panxample o el del Castor. Tot i que puguin semblar escollits a l'atzar, sempre hi ha una història al darrere que n'explica el seu origen. I anem a parlar d'alguns d'ells, en tenim una petita tria. Comencem pel carrer de les Tres Senyores. El carrer de les Tres Senyores rep aquest nom en honor a Mercè Frigola i Poc, Teresa Rabassa i Puig i Teresa Batet. El nom el van posar els seus marits, en Ramon Rabassa, en Miquel Massens i en Manuel Torrente, que el 29 d'abril de l'any 1861 van adquirir una part de l'heretat d'Alegre de Dalt, situada a l'actual districte de Gràcia. Quan es va urbanitzar la propietat, van decidir posar els seus cognoms als nous carrers, Massens, Rabassa i Torrent de les Flors, l'únic que du els dos cognoms. També van acordar dedicar un quart carrer a les seves dones, que, a diferència d'ells, han passat a la posterioritat anònimament, sense nom ni cognom. Anem a la Rambla del Caçador, que està situada al districte de Nou Barris. Aquesta Rambla connecta la Ronda de Dalt amb el parc de la Guinaueta. Els carrers que hi desemboquen porten noms d'espècies protegides. Hi trobem el carrer de l'Isar, el de la Gasela i el del Castor. D'entre aquests se'n destaca el carrer de l'Esquirol Volador, que inicialment duia el nom de l'Esquirol, però l'any 1984 es va canviar per l'actual perquè al districte de Ciutat Vella ja n'hi havia un amb aquest nom. I ara, altres rastres del bandolerisme. El carrer de l'Oblit du aquest nom perquè era fora dels plànols del projecte de la urbanització del Mas Guinardó, per la qual cosa es van oblidar de posar-hi nom. El Mas Guinardó dona nom al barri del Guinardó i se sospita que el bandoler usonenc Pere Roca Guinarda, conegut com a Emperot Lolladre, hi va viure un temps abans de traslladar-se a Itàlia com a capità dels terços hispànics. El coneixement popular apunta que el bandoler s'endinsava pel Born cercant refugi, i avui un dels carrers d'aquest barri porta el seu nom. Però no és l'únic que du nom de bandoler. El carrer d'en Panxample, al barri de Vallvidrera, recorda el bandoler Joan Baptista Pujol i Fontanet, conegut amb el mal nom de Panxa Ample, un dels darrers bandolers del segle XIX. I què hem de dir de l'avinguda dels 15? El nom fa referència als 15 cèntims que costava el bitllet del tramvia 46, que duia els passatgers de la plaça Catalunya a la plaça Eivissa d'Horta i que va funcionar entre el 20 de juny del 1901 i el 19 de desembre del 1965. Hem arribat als 15, anunciava el conductor quan entrava a l'avinguda actual, que marcava el canvi de zona i feia que els viatgers que volguessin continuar fins al final del seu recorregut haguessin de pagar 5 cèntims més. L'actual avinguda dels 15 es va inaugurar l'any 1929 amb el nom del Camí Antic de Sant Iscle, i més tard es va canviar pel de Mariscal Jofre. Amb el franquisme va passar a ser l'avinguda de Borbó, nom que s'ha mantingut fins a l'any 2019, quan es va canviar oficialment per Avinguda dels 15. Aquest canvi al nomenclàtor barceloní el va impulsar l'Associació de Veïns de Torre Llobeta, amb el suport de la Taula Unitària de la República per recuperar la denominació amb què es coneixia popularment la Cruïlla, on conflueixen els districtes de Sant Andreu, Horta, Guinardó i Nou Barris. I si mai heu pujat a peu fins al barri de Vallvidrera, seguint les costerudes escales de la Drecera fins a arribar al funicular, el nom d'aquest carrer no us sonarà pas estrany. Al carrer de Ja hi som. Els veïns de la zona expliquen que aquells qui pujaven a peu per les escales que hi ha a la Drecera de Vallvidrera exclamaven un cop havien arribat això: Ja hi som. El carrer sempre se l'ha anomenat així, tot i que no va ser fins a l'any 1992 que va passar a ser registrat oficialment amb aquest nom en el nomenclàtor de la ciutat. Un dels carrers més transitats per arribar al Parguell i un dels més costeruts de la ciutat, el carrer de la Baixada de la Glòria, que té una història semblant, perquè el nom es va posar per equiparar la feixuga pujada del carrer amb l'ascensió a la Glòria. Té un desnivell de 64 metres, amb una pendent de més del 30%. I què hem de dir del carrer dels Petons? L'origen d'aquest carrer no és pas romàntic, sinó més aviat fosc, segons diuen. En aquest carrer, sense sortida, els condemnats a mort de la Ciutadella, que aleshores, recordeu, era una fortalesa militar, s'acomiadaven dels familiars fent-los els últims petons i abraçades abans de ser executats. Tot i això, l'Ajuntament de Barcelona també apunta que l'origen del carrer pot provenir d'un personatge anomenat Joan Pontons, un home molt estimat pels seus veïns que l'any 1651 vivia al carrer del Portal Nou, i aquí que la ciutadania li va canviar irònicament el nom pel de Petons. I la plaça de les Matemàtiques, amb motiu de l'any de la ciència, l'any 2007, l'Ajuntament de Barcelona va batejar amb noms de diferents disciplines científiques algunes vies de la ciutat. Al barri de la Marina del Port hi ha la plaça de les Matemàtiques, que du aquest nom per commemorar que la UNESCO declarés el 2000 l'any mundial de les matemàtiques, i els carrers de la Física, a l'Hospitalet de Llobregat, i el de la Química, que són paral·lels i desemboquen al carrer de la Mineria. D'altra banda, les expressions artístiques també tenen un espai, el nomenclàtor barceloní. Al barri de Montbau, a tocar dels Jardins de Montbau, hi ha un conjunt de carrers dedicats a expressions artístiques: el carrer de la cançó, de la lírica, del ritme, de la dansa i de la pantomima, a més dels de les Muses, dedicat a les 9 divinitats gregues de les ciències i les arts: Calíope, Clio, Polímnia, Euterpe, Tepsícore, Erató, Melpòmene, Itàlia i Urània. I com es decideixen els noms dels carrers? Segons informa l'Ajuntament de Barcelona, la ponència del nomenclàtor dels carrers de Barcelona és la comissió que estudia les propostes de nom de les vies públiques de la ciutat, i depèn de la Regidoria de Cultura, que la presideix el regidor, en el qual hi participen també diversos departaments consistorials, com Via Pública, Urbanisme, Població i Patrimoni. La comissió rep les propostes dels nous noms, que pot fer qualsevol persona o entitat o associació, les estudia i les consulta amb els districtes municipals per buscar-hi possibles emplaçaments. En el procés també hi participen associacions cíviques i veïnals que poden fer-hi aportacions i suggeriments. Quan s'ha arribat a un acord, s'eleva la proposta a l'alcalde o alcaldessa, que és qui en l'última instància ha d'assignar l'aprovació definitiva d'aquesta nova denominació. Una de les normes de la comissió és que per poder dedicar un carrer a un personatge públic ha d'haver passat, com a mínim, 5 anys de la seva defunció, amb l'única excepció que a la persona en qüestió se li hagi atorgat la medalla d'or d'aquesta ciutat.
3: Cada dia, a la 1 de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
1: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dilluns 5 d'octubre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
3: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 2:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAC 107, els esports.
1: I ahir, jornada esportiva passada per aigua i que es van suspendre tots els partits que havien de jugar, excepte alguns de comptats. En aquest cas, l'handbol es va suspendre, havia de jugar al camp del Sant Fost i, per tant, es va suspendre. Qui es va poder jugar el partit és el Parets B de futbol, el filial del club de futbol Parets va poder jugar el partit i, a més, va guanyar 3-1 a un equip que havia guanyat fins ara tots els partits, com era el Ramassà. Bon partit de l'equip del filial del club de futbol Parets, que va jugar realment bé i, com dèiem, va aconseguir la victòria. Com dèiem, el primer gol el va marcar Abubakari al minut 14, l'1-0. Al minut 16, Víctor Manuel Méndez va marcar el 2-0. Javier Velázquez va reduir diferències pel Ramassà, però Víctor Manuel Méndez va marcar el 3-1 definitiu. Van jugar Wender Sebastián Malpica, Molina, Enric, Manuel Anton Bordet, Jairo Sánchez, Ferran del Valle, Iker, David, Daniel, Víctor Manuel Méndez i Abubakari també va jugar. Gorka, Alejandro García, Samu, Gerard van ser els altres jugadors que van disputar aquest partit, que, com dèiem, va aconseguir la victòria 3-1 contra el conjunt del Ramassà. Primera victòria de la temporada d'aquest equip, on el Parets B aconsegueix, com dèiem, aquesta important victòria a casa i merescuda contra el conjunt del Ramassà. Qui va quedar suspès és el partit del primer equip al camp de la Llàntia, així com els partits de bàsquet, també, en aquest cas, que es van haver de suspendre, així com també els de futbol sala. Qui sí va poder jugar és el sènior B del futbol sala Parets, que va guanyar 2-4 a la pista de la penya Barça Barberà del Vallès. Es va avançar Xavi Balcera amb el 0-1, va empatar Rubén Roque, Xavi Balcera va marcar l'1-2, Joel Hurtado va marcar l'1-3 en pròpia porta, Uriel García va marcar l'1-4 i Rubén Roque el 2-4 definitiu. Van jugar Daniel Cáceres, Marc Lacoma, Hugo Gómez, Javip Gené, Àlex López, Aaron Lozano, Xavi Balcera, Uriel García, Ayub, Mohamed Càmara i Àlex Romero. L'equip d'Oriol Siurana, que va aconseguir, com dèiem, la victòria 2-4 a la pista de la penya Barça Barberà del Vallès. El partit del sènior femení també va quedar suspès. Havia de jugar a la pista de l'Olímpic Floresta.
0: Notícies.

النخبة دي النخبة دي النخبة دي النخبة دي

0: RAC 107. Notícies.
1: Un dels punts a l'ordre del dia de la darrera sessió plenària del passat dijous 24 de setembre, que es va aprovar per unanimitat de tots els grups presents al plenari, amb 16 vots a favor, l'expedient d'aprovació definitivament de l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, amb la finalitat de dotar el municipi d'un instrument normatiu propi, actualitzat i adaptat a la realitat local, que permeti una millor gestió de la convivència entre persones i animals i una resposta eficaç davant la situació d'incompliment. Durant el període d'informació pública del projecte d'ordenança, el grup municipal Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, va presentar 6 al·legacions, de les quals 5 s'han aprovat. Vist l'informe de serveis jurídics i l'informe del secretari, en el qual s'afegeixen una sèrie de consideracions, i atesa la necessitat d'incorporar d'ofici altres modificacions i una disposició derogatòria, es va procedir a l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, amb l'adopció dels acords. Comencem escoltant el regidor de Benestar Animal a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, exposant aquest tema del ple.
2: Doncs bé, avui procedim a l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals amb l'adopció dels següents acords. En primer lloc, estimar l'al·legació de Parets pel Canvi Esquerra Republicana relativa a la identificació genètica i a modificar els articles 5.2F, com segueix a continuació. Identificar els animals mitjançant els sistemes legalment establerts, disposar de la documentació sanitària d'identificació exigida per la normativa vigent. L'Ajuntament, mitjançant decret d'alcaldia, del qual es donarà compte en aquest ple, podrà establir sistemes complementaris d'identificació dels animals, inclosa la identificació genètica, quan aquesta mesura resulti necessària, adequada i proporcional a la finalitat perseguida. La identificació genètica només serà exigible quan l'Ajuntament, mitjançant decret d'alcaldia, del qual es donarà compte amb aquest ple, com dèiem, aprovi expressament la implantació i regulació específica que haurà de determinar-ne l'àmbit d'aplicació als animals i les persones obligades.
1: La regidora portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, Kènia Domènech, agraïa que s'acceptessin 5 de les 6 al·legacions presentades pel seu grup.
3: Des d'Ara Parets pel Canvi volem començar celebrant que s'hagin acceptat 5 de les 6 al·legacions que vam presentar durant el període d'exposició pública d'aquesta ordenança. Creiem que aquest és precisament el sentit de l'exposició pública, que els grups municipals, les entitats i la ciutadania puguem fer aportacions i que aquestes serveixin per millorar el text. Les nostres al·legacions buscaven, sobretot, més claredat, coherència i seguretat jurídica. Per això valorem positivament que s'hagin incorporat qüestions com la revisió de possibles duplicitats, l'adaptació al text a la realitat territorial de Parets o les garanties perquè les persones sense llar que van acompanyades dels seus animals.
1: Laura Lozano, portaveu del PSC en aquest punt del ple, recordava que quan l'ordenança es va començar a treballar ella estava al capdavant de la regidoria de Benestar Animal.
4: Avui culminem un procés important per Parets amb l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la protecció i la tinença d'animals. És una satisfacció especial arribar a aquest punt perquè aquesta és una ordenança que neix de la voluntat de dotar el municipi d'un marc normatiu modern, actualitzat.

0: ha quedat una aprovació d'aquesta ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, que, com comentava la regidora Laura Lozano, fa ja molts mesos que es venia treballant i, per tant, nosaltres donarem suport.
1: Neus Jordà, portaveu de Parets per la República Junts per Catalunya, destacava algunes normes que recull la nova ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals.
2: Després està modificada la primera proposta amb algunes al·legacions d'Ara Parets. Ara sí, tenim una norma pensada per vetllar per la millora del benestar animal, fomentar la convivència i que, a més, s'adapta al marc legal actual. Aquesta ordenança estableix millores molt significatives per al nostre poble, com exigir condicions de vida dignes, limitar el temps que els animals poden estar sols i prohibir-los d'eines que causin dolor, manté l'obligació del xip i suma la identificació per ADN per combatre l'abandonament i millorar la neteja dels carrers, tot i que en aquest punt hem de treballar molt i millor.
1: L'Ajuntament, des de la Regidoria de Benestar Animal, l'Associació Protectora d'Animals de Parets i la Policia Local del nostre municipi han treballat conjuntament en l'actualització d'aquesta ordenança de benestar animal i en la renovació dels protocols d'actuació en cas de maltractament. El punt va ser aprovat per unanimitat del ple. I com a conseqüència d'aquests acords i modificacions, el grup majoritari a l'oposició, Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, ha demanat al govern municipal una campanya per explicar la nova ordenança d'animals, una campanya informativa per donar a conèixer les noves obligacions i fomentar el civisme entre els propietaris. Una de les novetats que consideren important explicar és que cal tirar aigua allà on el gos ha orinat. No fer-ho pot comportar sancions d'entre 300 i 750 euros en el cas de les infraccions lleus. La solució, una ampolla d'aigua quan sortim a passejar els gossos i llestos. Una acció senzilla que ajuda a mantenir els carrers del municipi més nets i millorar també la convivència. Però l'ordenança també incorpora altres mesures i obligacions relacionades amb la tinença responsable, la convivència, la neteja, la identificació i la cura dels animals i les conductes incívicats. Creuen que cal explicar bé aquests canvis i facilitar que tothom els conegui i informar i conscienciar abans que sancionar.
3: RAP 107, notícies.

que ara ens parla i no entenc ni una paraula i ens conviden i riem. I la nit es va fonent i de fons

0: RAC 107. Notícies.
1: Un dels punts a l'ordre del dia de la darrera sessió plenària del passat dijous 24 de setembre, que es va aprovar per unanimitat de tots els grups presents al plenari amb 16 vots a favor, l'expedient d'aprovació definitivament de l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, amb la finalitat de dotar el municipi d'un instrument normatiu propi, actualitzat i adaptat a la realitat local, que permeti una millor gestió de la convivència entre persones i animals i una resposta eficaç davant la situació d'incompliment. Durant el període d'informació pública del projecte d'ordenança, el grup municipal Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, va presentar 6 al·legacions, de les quals 5 s'han aprovat, vist l'informe de serveis jurídics i l'informe del secretari, en el qual s'afegeixen una sèrie de consideracions, i atesa la necessitat d'incorporar d'ofici altres modificacions i una disposició derogatòria, es va procedir a l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, amb l'adopció dels acords. Comencem escoltant el regidor de Benestar Animal a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, exposant aquest tema del ple.
2: Doncs bé, avui procedim a l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals amb l'adopció dels següents acords. En primer lloc, estimar l'al·legació de Parets pel Canvi Esquerra Republicana relativa a la identificació genètica i a modificar els articles 5.2F, com segueix a continuació. Identificar els animals mitjançant els sistemes legalment establerts, disposar de la documentació sanitària d'identificació exigida per la normativa vigent, l'Ajuntament, mitjançant decret d'alcaldia, del qual es donarà compte en aquest ple, podrà establir

0: vam presentar durant el període d'exposició pública d'aquesta ordenança. Creiem que aquest és precisament el sentit de l'exposició pública, que els grups municipals, les entitats i la ciutadania puguem fer aportacions i que aquestes serveixin per millorar el text. Les nostres al·legacions buscaven, sobretot, més claredat, coherència i seguretat jurídica. Per això valorem positivament que s'hagin incorporat qüestions com la revisió de possibles duplicitats, l'adaptació al text a la realitat territorial de Parets o les garanties perquè les persones sense llar, per les persones sense llar que van acompanyades dels seus animals.
1: Laura Lozano, portaveu del PSC en aquest punt del ple, recordava que quan l'ordenança es va començar a treballar ella estava al capdavant de la regidoria de benestar animal.
2: Avui culminem un procés important per Parets amb l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la protecció i la tinença d'animals. És una satisfacció especial arribar a aquest punt perquè aquesta és una ordenança que neix de la voluntat de dotar el municipi d'un marc normatiu modern, actualitzat i adaptat tant a la realitat local com a la nova normativa estatal i catalana en matèria de benestar animal. Aquesta finalitat ja quedava recollida en l'aprovació inicial de l'ordenança. Personalment, també vull destacar que vaig tenir l'honor de ser la regidora competent quan es van iniciar els treballs de redacció d'aquesta ordenança. Per això, veure avui culminat aquest projecte és motiu de satisfacció.
1: Cassandra García, portaveu de Sumem Esquerres a Parets, també va donar suport a aquest punt del ple municipal.
3: Nosaltres, doncs, com a la proposta inicial, doncs, donarem suport en aquesta proposta. Doncs entenem doncs, que finalment doncs, ha quedat una aprovació doncs, d'aquesta ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, que, com comentava la regidora Laura Lozano, doncs, fa ja molts mesos que es venia treballant i, per tant, nosaltres donarem suport.
1: Neus Jordà, portaveu de Parets per la República Junts per Catalunya, destacava algunes normes que recull la nova ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals.
4: Després està modificada la primera proposta amb algunes al·legacions d'ara Parets. Ara sí, tenim una norma pensada per vetllar per la millora del benestar animal, fomentar la convivència i que, a més, s'adapta al marc legal actual. Aquesta ordenança estableix millores molt significatives per al nostre poble, com exigir condicions de vida dignes, limitar el temps que els animals poden estar sols i prohibir-los d'eines que causin dolor, manté l'obligació del xip i suma la identificació per ADN per combatre l'abandonament i millorar la neteja dels carrers, tot i que en aquest punt hem de treballar molt i millor.
1: L'Ajuntament, des de la Regidoria de Benestar Animal, l'Associació Protectora d'Animals de Parets i la Policia Local del nostre municipi han treballat conjuntament en l'actualització d'aquesta ordenança de benestar animal i en la renovació dels protocols d'actuació en cas de maltractament. El punt va ser aprovat per unanimitat del ple. I com a conseqüència d'aquests acords i modificacions, el grup majoritari a l'oposició, ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, ha demanat al govern municipal una campanya per explicar la nova ordenança d'animals, una campanya informativa per donar a conèixer les noves obligacions i fomentar el civisme entre els propietaris. Una de les novetats que consideren important explicar és que cal tirar aigua allà on el gos ha orinat. No fer-ho pot comportar sancions d'entre 300 i 750 euros en el cas de les infraccions lleus. La solució, una ampolla d'aigua quan sortim a passejar els gossos i llestos. Una acció senzilla que ajuda a mantenir els carrers del municipi més nets i millorar també la convivència. Però l'ordenança també incorpora altres mesures i obligacions relacionades amb la tinença responsable, la convivència, la neteja, la identificació i la cura dels animals i les conductes incívicats. Creuen que cal explicar bé aquests canvis i facilitar que tothom els conegui i informar i conscienciar abans que sancionar.
5: RAP 107, notícies.

Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2 quarts de 2 del migdia.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a Rap 107.
1: Benvinguts a Tech News amb Emili Blanque. El tornem a tenir aquí als estudis de Rap 107. Emili, què tal?
2: Què tal, Carles?
1: Com
2: molt
1: estàs?
2: Bé, pues mira, encantat de tornar a començar una nova temporada de Tech News. He perdut la compta ja quantes en portem, Un parell o tres segur,
1: Seguríssim. I a més, parlant de les darreres novetats de... Ja saps que això...
2: Últimes tecnologies.
1: Això canvia... El que hem dit fa 6 mesos ja s'ha envellit.
2: Exacte, sí, sí. No parem de tindre notícies, de tindre novetats. I, bueno, estar al dia és, com a mínim, complicat, I entretingut. Però, bueno...
1: Tu ja estàs al dia, per això et tenim aquí a Tech News, perquè avui parlaràs de robots que construeixen robots.
2: Correcte, sí, senyor.
1: Sí, els homes no construeixen els robots, o què?
2: Bueno, ha arribat un punt en el que doncs ja tenim màquines, robots que construeixen els seus propis robots. El fabricant Aptec, un fabricant xinès, és curiós. Un dia parlarem de Shenzhen, que és una ciutat a Xina on hi ha, diguéssim, tot el... des del fabricant de peces, el de components, el que ensambla... i el que el dissenya i el que produeix. O sigui, està tot el cercle tancat, inclús les universitats i centres de recerca de la robòtica. És realment un ecosistema d'una ciutat que viu, produeix, treballa
1: i viu
2: absolutament de la robòtica. És realment brutal. Ara mateix és l'epicentre de la robòtica al món. Perquè Xina, doncs, ara mateix ens treu, amb això i amb moltes altres coses, doncs 10 anys d'avantatge, no només a nosaltres, a Europa, sinó a la resta del món, no.
1: Inclús als Estats Units.
2: Inclús als Estats Units, correcte. Sí, sí, als Estats Units, la veritat és que estan tractant d'impulsar tant a la IA com a... com a la IA física, que al final la robòtica és la part física de la intel·ligència artificial. Estan tractant d'empujar, hi ha 2 o 3 fabricants rellevants, però la majoria d'implementació, ja no només de fabricació, sinó d'implementació de robòtica, avui en dia s'està fent a Àsia i en concret a la Xina. Ja et dic, ens porten bastants anys d'avantatge.
1: Escolta, plantejament del dilema. Això de robots que construeixen robots és... ciència-ficció distòpica o el següent salt natural de la manufactura industrial?
2: Bueno, és el següent pas natural. De fet, compte que aquí a Espanya, per exemple, Espanya, Itàlia, a Europa són països punters i Alemanya, en quant a implementació de robòtica, quan parlem d'implementació de robòtica tradicional, parlem de braços robòtics, però són els 3 països que ara mateix més s'ha introduït la robòtica dins dels processos de fabricació, sobretot perquè tenim molta automoció i indústria pesada, i aquí estem implementant molt. Però aquesta següent evolució ve des de Xina, no? I ja fa molts anys que s'està utilitzant la robòtica tradicional per fabricar. Llavors, el que estan fent ara és que en processos on pots implementar un robot humanoide, aquest procés, aquesta cadena de producció ja l'estan implementant amb aquests mateixos robots. Llavors hi ha robots fabricant robots, perquè estan a dins d'aquesta escala, no?, d'aquesta pròpia procés de fabricació. Llavors, és un futur ara mateix que podria semblar distòpic, però ja està passant. També t'haig de dir que, per exemple, la planta del BMW i l'elèctric, tots els nous vehicles BMW elèctrics, s'està introduint una marca que es diu Figur, de la qual BMW és inversor. en el que ja també estan introduint robots humanoides. I bueno, nosaltres, de fet, jo estic encarant molt el negoci també de cara a entrenar robots. Vull dir que és algo que ja està aquí. El que podria semblar distopia, doncs avui en dia és realitat. I és veritat que és una realitat una mica ara mateix, si tu vols, encasillada per molt poques persones que ho coneixen i que s'estan començant a invertir, però és una realitat
1: que
2: anirà més i que no serà en 10 anys ni en 5 anys. Vull dir que serà algo que s'implementarà mica en mica, però bastant ràpid.
1: Recordes Terminator, no? Els robots que... Arribarem, no?, que els exèrcits estaran formats per robots i no per humans.
2: Doncs mira, una altra de les coses que està fent el govern xinès és començar a entrenar robots ja he vist algunes imatges de robots en accions de combat amb ametralladores i arma llarga. Sí, sí, és veritat. Jo crec que aquestes... igual que la bomba atòmica o la bomba nuclear, són coses més aviat intimidatòries, no? Perquè mica per demostrar el potencial, no?
1: Perquè si comencem a tirar-ne, no sobreviurà ningú.
2: Exacte, sí, sí, aquesta és la cosa, que al final en aquests els hi vas fotent trets, sí. I com no sigui que toquis just... alguna part mecànica que el faci parar, no hi ha manera de... Vull dir, aquests no es poden morir perquè no estan vius, no? Vull dir que... Però sí, bueno... No. Sempre ens anem cap a la part de ciència-ficció, Carles, t'agrada el rotllo. Però sí, no, la veritat és que a dins dels processos de les factories, inclús aquí a Espanya, cada vegada hi ha més robòtica, ja fa anys que s'està implementant, i el robot humanoide, el que estem demostrant, el que estem veient, és que, clar, tu imagina un braç robòtic, el poses en un procés de fabricació, la inversió és gran, però és que l'has d'anclar en el terra perquè allò necessita que estigui fixat perquè no pugui moure, llavors... li ensenyes un moviment que és repetitiu generalment i que no farà res més que aquest moviment, no? Per exemple, moure pales o moure caixes d'un puesto i posar-les en una cinta o alguna cosa així, o moure'ls de cinta a cinta o coses que siguin molt repetitives. Què és el que ens dona com a oportunitat el robot humanoide, ja sigui bípedo amb dues cames o quadrúpedo amb quatre cames o... amb rodes, que també ara ens estem adonant de que moltes vegades aquests robots humanoides, en comptes de posar-li cames, li hem de posar rodes, perquè al final, si ha de córrer grans distàncies, és molt més estable amb rodes i va molt més ràpid, no? Llavors, vull dir que tampoc no té per què ser el robot a imagen i semejanza del ser humano, però sí que ens estem adonant que aquestes funcionalitats ens permeten, doncs, en comptes de tindre algú que està anclat al terra i que només fa una funcionalitat, li podem ensenyar diverses funcionalitats i pot estar a diferents llocs de la factoria, en diferents seccions, logística, producció, on vulguis, no? Llavors, creiem que serà algo d'implementació molt ràpida, que estarà...
1: 10.000 humanoides l'any.
2: Sí, sí.
1: D'aquesta planta de Xina, eh?
2: La planta d'Optec, sí, sí. Sí, sí. Han dit que són capaços de fabricar 10.000 humanoides a l'any, robots humanoides, i bé, l'altre dia parlava també amb un fabricant aquí a Sevilla, de robots, que fa 10 anys que el conec i que, vull dir, que fa bastants anys que fa robòtica, i em deia que està muntant una planta pilot per acabar en 3 anys també fabricant 10.000 robots a l'any. Vull dir que és algo que s'està començant a estendre.
1: Sí, sí.
2: I és veritat que a Europa les lleis ara mateix en quant a intel·ligència artificial i intel·ligència artificial física són bastant restrictives, però arribarà. I poder a Europa serem dels últims a implementar perquè la llei pues, està com està. Però jo crec que s'aniran fent modificacions i és un tema més aviat ara mateix legal que no pas de poder o no poder, saps? O sigui, crec que és un tema més de legislació.
1: Economia i ocupació, ritme de substitució d'operaris. Això és sempre el que es planteja, no?
2: Bueno, mira, just és que hi ha certes tasques que a lo millor... que llavors la gent la pots posar, no tens per què fer-la fora, la pots posar a fer altres tasques, no? Però vull dir, tasques que són molt repetitives i que, ha, que tenen un índex molt gran de baixa. Jo ara que estic just engegant una àrea de robòtica humanoide a la meva companyia, que l'estic dirigint jo, i que estic tenint reunions al més alt nivell, una de les coses estàndard que em trobo amb qualsevol client que parlo és l'índex tan alt de baixes que hi ha a qualsevol tipus de factoria, sobretot de posicions o puestos que són molt repetitius. Llavors, en aquests casos, jo crec que és ràpida substitució de persones per robots, bàsicament, perquè poden treballar 24/7, no fan vacances i no agafen la baixa. I si, diguéssim, si hi ha una peça que la pots, o sigui, que es pot fer malbé just perquè el moviment és molt repetitiu i pateix molt, doncs ja pots inclús preveure-ho amb un bessó digital i saber més o menys quin índex de moviment és capaç d'aguantar aquesta peça i tindre el recanvi per quan es trenqui tornar-la a substituir. Vull dir que crec que hi ha certs llocs de treball que sí que s'hauran de reorientar les persones, no et dic fent-les fora, perquè segur que hi ha mil tasques més que poden fer, però sí que a lo millor també guanyen qualitat de vida. Al cap i a la fi estem parlant, al final hi ha una evolució en totes les feines, no? Hem anat, jo recordo fa molts anys, la gent, per exemple, els sacs de ciment, no? Fotien a sota de la canonada el sac obert i queia la canonada dels 25 quilos i allò aixecava una polseguera que, vamos, lo que era avui en dia seria impossible que algú treballés amb això, pues això, aquest tipus d'embolsat l'estan fent màquines, no? Però és que té tot el sentit, perquè la persona que estava allà s'estava fotent la salut en l'aire, no? Llavors, clar, jo crec que hi ha certes coses que milloren la vida de l'empleat o del treballador i que segur
1: que... I abaratir costos, també?
2: Abaratir costos, doncs, bueno, clar, depèn. La veritat és que cada vegada els robots estan baixant més de preu. Abans un robot humanoide costava 250.000 euros, avui en dia en pots comprar per 14-15.000. És veritat que no deixen de ser ninots, aquests de 14-15.000. Si vols poder el programar, doncs ja a partir de 70-80.000 euros tens robots. Però el que vull dir és que, clar, 70-80.000 euros et pot semblar molts diners, però si tens a dues persones treballant amb un salari de 40.000 a l'any no? I tens dos torns, doncs en un any has amortitzat el robot. Llavors, bueno, no ho sé, clar, tot pot fer que s'abarateixin costos i també, o que hi hagi més guanys, evidentment.
1: Això no crearà problemes socials i protestes,
2: doncs segurament,
1: i atur, i falta d'ocupació, bueno, saps?
2: A veure, hem de pensar, no sé, jo... M'agrada que obris aquest debat, Carles. A veure...
1: Hi ha el recte final, eh?
2: Recte final. Vale,
1: ja parlarem d'altres... Hi ha altres dies que també en parlarem d'això, perquè això sempre surt, eh?
2: Exacte.
1: Però, clar, això pot repercutir a problemes laborals, eh?
2: Bueno, jo miro de pensar que els puestos es recondicionaran a que les persones facin altre tipus de coses. Però sí que, si vols, un dia podem fer un programa que podem parlar sobre la pensió vitalícia de les persones que serà pagada pels empresaris a la compra i ús de robots. O sigui, crec que arribarà un punt en el que l'ésser humà tindrà un sou i treballarà qui vulgui treballar, depèn quines coses, però tindrà un sou vitalici perquè la majoria de coses les faran els robots. Hi haurà poques coses que pugui fer l'ésser humà millor que un robot. Llavors s'haurà de solucionar perquè la gent necessita tindre un salari per poder seguir consumint. Vull dir, bàsicament, eh? Vull dir que estem en una roda com els... Jo veig una mica com els hàmsters, allò que van rodant a la roda i no s'acaba. Però sí, s'haurà de buscar una solució, perquè està clar que la majoria de processos jo no vull dir en X anys, però en no molts anys els estaran fent les màquines.
1: I com els robots que construeixen robots, el programa que hem parlat avui a Tecnews. Com sempre, moltes gràcies, Emili, i a la setmana que ve més.
2: Vinga, parlem, Carles.
1: Que vagi bé. Adéu.
2: Adéu.
3: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.

0: Aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa Tardeo de Benestar. Anirà a càrrec de DJ Juancar, DJ i facilitador d'Ecstatic Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Activitat gratuïta, Tardeo de Benestar, aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa.
1: Diumenge 18 d'octubre a 6:45 de la tarda al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 premis Molière. Diumenge 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a Rapsen 7. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, Rap Matí.
1: Diumenge 11 d'octubre, Escènica Familiar ens porta Soc una nou, de la companyia Sum Sum Teatre. 11 d'octubre al Teatre de Can Rajoler a les 6 de la tarda. Una obra inclosa dins el cicle La mirada dels altres.
2: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a Rap 107.
3: Vine a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
4: Dius que és tot culpa teva.
3: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
4: I ells, de fet, aquella nit...
3: Més informació al mateix casal o al 93 562 2638. I...

0: 012. La millor resposta.
1: M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
2: Com li va la cerca de feina?
1: Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
2: Ah.
1: A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
2: No sabia que el SOC feia tot això. Mm. I aquesta formació la pot fer tothom?
1: Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
3: El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Divendres 16 d'octubre a les 7 de la tarda al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. En defensa de la libertad. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

0: Els divendres a les 10 del matí no us perdeu Rap a la Carta, el programa més familiar de Rap 107.
1: Cuando te vi, enseguida pensé...
0: Amb Miquel Molina, Jaume Enfruns, Elisa Mato, Martí Manzanares i Josep Maria Pujol. Redifusió els diumenges a les 10 del matí.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.
1: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les pintures de la Tippel. I dissabte, 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'església Sant Esteve. Necessito rugir feroig pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93 573 98 00.
2: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
3: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
4: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
5: Realment és que fumar és una merda.
6: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
7: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
8: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.
10: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAC 107.

0: Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,50 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.
1: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAP Matí.
2: Diumenge, 4 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer. El diumenge, 4 d'octubre, a Can Rajoler.
3: Cada tarda, de 6 a 7:45... Escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
4: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:45 del migdia.

L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dilluns, aquest 5 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui el tema que ens ocuparà i amb el que obrirem és la situació que tenim, lògicament, aquest temporal, aquestes tempestes importants que hem tingut aquest cap de setmana i en aquestes últimes hores a Parets del Vallès. I tindrem l'última hora de la mà del regidor de Seguretat Ciutadana que tenim avui als nostres estudis, que de seguida ens informarà de com es troba la situació a casa nostra. És un dels temes importants a tractar a l'informatiu. En tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Ens ocuparem àmpliament de parlar del tema de les tempestes. També hem parlat amb Protecció Civil, que ens farà un balanç de les actuacions del cap de setmana. En parlarem també del 20 anys, del 20è aniversari, celebrat aquest passat cap de setmana del CEDIAP Espai 3, que va celebrar aquesta trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió. Sense oblidar-nos que aquesta setmana tenim presentació de llibres. Dijous, dia 8 d'octubre, a la Biblioteca Can Rajoler, la paratana Esther Giró presentarà el seu llibre Quan el silenci no arriba. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar de com es decideixen els noms dels carrers a Barcelona. Parlarem del nomenclàtor de la ciutat barcelonina i de curiositats molt interessants. Després hi ha tota l'actualitat esportiva amb el resum del cap de setmana. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Com us comentàvem en el sumari, unes hores difícils a Parets i també a la comarca, com a situació de la que s'està vivint extraordinària en quant a les tempestes, i hem de saber quina és l'última hora, i per saber-ho, de la mà del regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Parets, Sant Francesc de la Torre, que tenim avui als nostres estudis a l'informatiu de RAC 107. Bon dia, Francesc.
2: Hola, bon dia i gràcies per l'oportunitat de poder donar l'última hora, la que coneixem, i la oficial, perquè l'última hora que diem no té per què ser l'última, perquè potser estan passant coses en aquests moments i que no tenim encara constància i podríem anar comunicant en diferents moments. Però de moment, a hores d'ara, oficialment, doncs el que parlarem és el que ha passat fins ara.
1: Ràpidament, un balanç d'aquest cap de setmana, com han anat les actuacions a Parets, com s'ha viscut aquesta situació extraordinària meteorològicament parlant.
2: Sí, ha estat extraordinària, ha estat una situació molt complicada. La matinada doncs, que va passar, ja sabeu, al Vallès Oriental, doncs, evidentment, des del minut zero ja vam preveure, ja un cop tenim doncs, tota la informació del CECAT, com havíem d'actuar. Sí que ens agrada posar molt en valor doncs, la feina i la coordinació que hi van haver entre els diferents cossos d'emergència i de seguretat, Protecció Civil i Policia, i, per tant, a Parets del Vallès, aquella matinada, bàsicament, els fets que es van produir doncs, va ser doncs, algun pàrquing inundat, alguna terrassa, algun ascensor per talls de llum, doncs, també alguna persona que vam haver d'ajudar a sortir, no?, i evacuar. I tenint en compte les rieres, el riu i tot el que hem viscut als voltants, doncs la veritat és que aquí no hem hagut de lamentar a hores d'ara doncs, cap incident molt més enllà del que hem vist, no?, a municipis també del voltant, que han patit danys encara majors. Això sí, que quedi molt clar que en casos com aquests les decisions que es prenen sempre són per garantir la seguretat de la ciutadania i anem per prioritats, sobretot la seguretat. Ho dic perquè avui doncs, ja heu vist, no?, els anuncis, la normativa de confinament i sobre la marxa a mesura doncs, que teníem instruccions és quan nosaltres podem informar i podem actuar. Ho dic perquè hi ha coses que no estan previstes, com aquest confinament. Això ha anat sobre la marxa, s'ho ha decidit qui ho ha decidit i nosaltres el que fem després és fer que es faci i es compleixi la normativa. Ho dic perquè ningú aquest matí s'ha aixecat pensant si es tancaven o no els col·legis. Això ha anat succeint a mesura doncs, que la Generalitat ha anat informant de les diferents decisions que s'han pres a Protecció Civil i nosaltres nosaltres el que hem fet és el més ràpid possible doncs garantir, evidentment, la seguretat de tots els nostres ciutadans. Coincidim amb el diagnòstic, coincidim amb les mesures, perquè al final l'important aquí és la seguretat de tothom.
1: S'ha començat per el tancament de les escoles Bressol, les tres escoles Bressol municipal, que ha sigut el tret d'inici d'aquesta situació, d'aquest episodi.
2: Sí, sí, com et deia, doncs, sobre la marxa doncs, hem anat fent, no? Evidentment, doncs, l'Ajuntament té potestat en algunes i no en altres. Un cop la Generalitat ha deixat a disposició dels ajuntaments doncs, l'elecció, nosaltres consideràvem que el criteri més adequat, tenint en compte el confinament que després han dit per la mobilitat, doncs, el més adequat era doncs, que es tanquessin, que estiguessin confinats fins a nova ordre. A hores d'ara encara doncs, no s'ha aixecat aquestes restriccions i, per tant, doncs, les properes hores seran claus per veure doncs, com es va obrint tot i la flexibilitat a les escoles i a tot arreu.
1: L'Ajuntament ha penjat, ha fet doncs, el comunicat en quant a un ban important, no?, que també cal seguir present i seguir aquests passos.
2: Sí,
1: no?
2: Sí, sí, sobretot perquè quedi tot molt clar, perquè quan passen aquestes coses és que, clar, l'important primer és la seguretat sempre, per tant, et pots equivocar en alguna paraula, en algun concepte, però això ja ve després, no?, i per això hem comunicat abans i després ja s'ha fet oficial. Això funciona tot arreu igual, no només a parets, evidentment es donen les instruccions, t'organitzes i després, doncs, oficialment actues. Poden passar uns segons, vale? però s'ha fet tot com toca, i quan toca per preservar la seguretat de les nostres veïnes i veïns. Evidentment, doncs, ja ho estem veient a la televisió, doncs, que les afectacions són arreu i a tot arreu, i el que toca, en aquest cas, a les administracions és anar actuant sempre de manera prioritària. Primer la seguretat i després les reparacions.
1: Per concloure, Francesc, un resum de les últimes hores en aquest migdia de dilluns 5 d'octubre. Quina és la situació a parets?
2: La situació doncs, no és dolenta comparada amb altres municipis. Evidentment, doncs, ha plogut moltíssim. En algun moment, doncs, fins i tot, estàvem molt preocupats per el tema de les rieres, evidentment, i d'Altenes, però sí que hem anat presencialment a veure doncs, com estava i com evolucionava. Hem tingut temps dins dels diferents comitès de crisi i d'emergència, digue-li com vulguis, que hem anat fent en aquests dies. I al final, doncs, el que és més important és que no hi ha danys físics, no?, a cap persona que nosaltres tinguem constància en aquests moments. Sempre dic en aquests moments, perquè quan estem parlant, doncs, potser hi ha alguna cosa que no tenim constància, i som optimistes de cara, doncs, cap al migdia d'aquí una estoneta, doncs, tenint en compte la previsió que hi ha, doncs, que la Generalitat, doncs, flexibilitzi sobretot a la nostra zona. Això ho anirem veient i anirem informant a través dels mitjans oficials. I, per tant, recomano, sisplau, a la ciutadania, doncs, que segueixin i estiguin molt amatents, no només a la informació de la Generalitat de Catalunya, sinó també doncs, aquí a les de l'Ajuntament, als mitjans municipals, perquè doncs, hi ha decisions que es prenen des d'allà i hi ha d'altres doncs, que també fins i tot nosaltres avui doncs, hem decidit per la seguretat de tothom prendre-les perquè ens havien donat doncs, aquesta possibilitat.
1: Doncs gràcies, Francesc de la Torre, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Parets, per estar avui en directe al nostre informatiu.
2: Gràcies a vosaltres per donar-nos doncs, aquesta possibilitat d'informar la ciutadania.
1: I seguirem al peu del canó per tota l'actualitat que pugui ocórrer doncs, a través dels nostres micròfons. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Nosaltres seguim informant sobre aquesta situació. Hem parlat d'un ban a aquest comunicat que ha fet l'Ajuntament de Parets, que anem a repassar una miqueta amb més detall pel tancament de tots els equipaments municipals per al temporal, fins que s'aixequi aquestes restriccions davant l'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya per l'episodi del temporal que afecta Parets del Vallès i, com no, el Vallès Oriental en conjunt, i amb l'objectiu de garantir la seguretat de la ciutadania i del personal municipal, el govern municipal de Parets ha decidit tancar al públic tots els equipaments municipals fins a nou avís, que, com dèiem, us mantindrem informats. El tancament afecta, entre d'altres, les instal·lacions esportives, les biblioteques, els centres cívics i culturals, els espais per a la gent gran, les llars d'infants i escoles bressol municipals, també infantil, primària i secundària, respecte a les quals els alumnes que estiguin a les escoles de primària i secundària han de romandre i confinats fins a noves indicacions. També queden tancats els parcs i jardins, el cementiri municipal i les dependències de l'Ajuntament. L'atenció presencial al públic queda suspesa i es mantenen els canals telemàtics i telefònics per a gestions urgents. En quant a les activitats que s'han suspès, queden suspeses i fins a nou avís o ajornades totes les activitats organitzades o autoritzades per l'Ajuntament funcionen en espais públics i equipaments municipals, com ara activitats esportives, culturals, formatives i d'oci. En quant als serveis essencials, els serveis essencials es mantenen operatius, entre ells la policia local i la brigada municipal i de neteja viària, que treballen de manera coordinada amb Protecció Civil i els cossos d'emergència. També aquest ban recomana evitar els desplaçaments innecessaris i, si es pot, quedar-se a casa. Allunyar-se de rieres, rius, torrents, lògicament, i zones inundables, i no creuar mai trams inundats. No aparcar ni acostar-se a arbres, façanes, bastides o elements que puguin arribar a caure, recollir o fixar objectes que puguin ser arrossegats pel vent o l'aigua, com el mobiliari de terrasses, testos, tendals, i seguir únicament les informacions oficials dels canals de l'Ajuntament, també de Protecció Civil i de la Generalitat de Catalunya. I en cas d'emergència, sempre trucar al 112. És un dels telèfons, canals d'informació, 112. També policia local, recordeu, 93 573 7000, i l'atenció ciutadana a l'Ajuntament, 93 573 88 88. Podeu seguir tota l'actualització de la informació a través de les xarxes socials municipals, a través del web municipal i a través, com no, de la nostra emissora. L'Ajuntament manté informada la ciutadania de l'evolució d'aquesta situació i de la data de represa de l'activitat dels equipaments, agraint la col·laboració i la comprensió de tothom. Un ban que acaba firmant l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado. Com dèiem, tancament de tots els equipaments municipals per al temporal, en quant a les activitats també suspeses, amb els serveis essencials, lògicament, alerta. I a més de l'última hora que hem tingut en directe al nostre informatiu migdia de la mà del regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, també hem volgut parlar amb el responsable de Protecció Civil a Parets, en Pepe Méndez, que ens explicava les feines de manteniment que ha fet aquest cos durant les últimes hores a casa nostra.
3: Sí, hemos estado toda, bueno, hasta las 7 de la mañana limpiando inbornales, sacando agua, sacando ramas. A las 7 de la mañana no hemos ido a descansar. Bueno, ahora aquí bastante normal, ya estamos ahora dando una vuelta por la población, arreglando un poquillo las cosas y bastante, bastante bien. No hay balsas de agua porque anoche nos pegamos una paliza. Cayó muchísima agua y bueno, no tragaba los inbornales. Y limpiando y sacando barro y mira, toda la noche así, hasta las 7 de la mañana hemos estado ahí en emergencia.
1: Després de l'episodi intens de pluja també aquest matí, a Protecció Civil, el cos de voluntaris de Protecció Civil segueix treballant al carrer, al peu del canó, netejant embornals i el que faci falta per mantenir la seguretat de la ciutadania. El mateix responsable de Protecció Civil a Parets, en Pepe Méndez, també ens explicava les feines de manteniment que han fet el cos en quant a aquestes hores a casa nostra.
3: El Tena nunca l'havia vist tan alegre, ¿eh? El Tena iba muy cargado de agua, que venía de arriba. Y la riera esta, la riera seca, madre mía, de lado a lado hasta arriba. Casi pasaba por el puente que va ahí a la escuela, casi que arriba, ¿eh? Algo bárbaro, mucha agua cayó anoche, muchísima. Y lo que es la zona del circuito del Roco, toda la parte del polígono Cambolar igual, negada. Bueno, ya te digo, toda la noche limpiando inbornales para, claro, que no se hagan balsas y que no salgan grandes balsas y retroceda y se entre en las fábricas, en los pisos, en los parkings. Bueno, aixecando agua toda la noche.
1: Pepe Méndez ens parlava del riu Tenes, que ha superat el llindar de perill després d'un cap de setmana de pluges torrencials, als prop de 113 litres per metre quadrat acumulats, en aquest cas a Parets, han fet créixer el cabal del riu fins a arribar als 124 metres cúbics per segon, per sobre del llindar de perill, i han obligat a suspendre les activitats presencials també també, com dèiem, a molts equipaments, a escoles bressol, el primer que han anul·lat el seu servei. El riu Tenes ha superat aquest llindar de perill després d'un cap de setmana, com hem pogut viure, de pluges torrencials. Aquest cabal del Tenes que ha arribat aquest matí de dilluns a 124 metres cúbics per segon a l'estació de l'Agència Catalana de l'Aigua, la que a Lliçà de Vall, superant aquest llindar de perill després dels prop de 113 litres per metre quadrat acumulats a casa nostra entre les 2 de la tarda d'ahir diumenge i les 5 de la matinada d'aquest dilluns. La crescuda ha provocat també afectacions a la llera del riu i ha arrossegat bona part de les canyes. Una situació meteorològica que ha mantingut el Vallès Oriental en alerta per les pluges que han continuat aquest matí de dilluns. A Parets, a l'Ajuntament, com us hem comentat, ha decidit suspendre durant tota la jornada l'activitat educativa presencial i ha començat per les escoles bressol municipals, la Cuna, el Garrogot i el Cirerer, davant les pluges torrencials i les diferents afectacions que han patit aquests centres educatius i els talls intermitents de subministrament elèctric. Es demana a les famílies també que durant la jornada i fins que s'aixequi el confinament evitin desplaçaments innecessaris i extremin al màxim les precaucions davant aquesta situació meteorològica que pot anar canviant, i també l'estat que està a hores d'ara les vies al nostre municipi, també Rodalies. La suspensió ha afectat a qualsevol comunicat de, lògicament, que han oficiat els canals oficials, és a dir, que hem de seguir al peu del canó el que dicta Protecció Civil, que demana a la ciutadania de la comarca que es confini per risc de desbordament de rieres fins a nou avís. Com dèiem, important aquesta situació que s'ha viscut el darrer cap de setmana i les últimes hores, i com a última hora, lògicament, aquest comunicat de l'Ajuntament de Parets a través del BAN publicat al web municipal www.parets.cat i també els canals oficials de comunicació municipals davant l'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya per l'episodi de temporal que afecta a Parets i al Vallès Oriental, lògicament en general, amb l'objectiu de garantir la seguretat de la ciutadania i del personal municipal. El govern municipal de Parets ha decidit així, doncs, tancar al públic tots els equipaments municipals fins a nou avís, que estarem a alerta de quan s'aixequi aquest confinament i us informarem a RAP 107.
0: RAP 107. Serveis informatius.
1: El passat dissabte 3 d'octubre, el Teatre Can Rajoler, el CEDIAP Espai 3, va celebrar el seu 20è aniversari amb una trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i les seves famílies en els contextos quotidians. La jornada va tenir lloc de les 9 del matí a les 2 de la tarda amb una jornada de trobada, reflexió i intercanvi al voltant de l'atenció precoç i la intervenció en els entorns naturals als infants. La jornada, anomenada Atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats, va ser una trobada per compartir experiències i generar espais on es pugui reflexionar sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i de les seves famílies en el dia a dia. Va comptar amb dues ponències i una taula rodona amb la participació de professionals i famílies. El títol de la jornada, com dèiem, Atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats, cada moment del dia una oportunitat per aprendre a comunicar-se i participar. Un acte que va començar amb la benvinguda institucional, seguida de la presentació del 20è aniversari del CEDIAP, a càrrec de Meritxell García i Mireia Martínez, terapeutes i directores del CEDIAP. Van parlar amb elles i per començar ens explicaven què és el CEDIAP i com treballen a Parets del Vallès.
4: El CEDIAP és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i és un servei on atenem els infants i les seves famílies de 0 a 6 anys, amb algun trastorn al desenvolupament o algun risc de patir-lo. I aquesta jornada, bueno, ens han vingut dos professionals a fer dues ponències. També explicarem el nostre projecte pilot que estem fent aquí al municipi de Parets, amb treball en l'entorn natural en les escoles bressol, amb la participació de les famílies.
1: En aquests 20 anys que porta el CEDIAP a Parets, les professionals han atès a 1.403 famílies. Només l'any 2025 van atendre el 32% dels infants que hi ha a Parets en l'edat de 0 a 6 anys. És evident que cada any creix la necessitat d'atenció precoç en infants. A Catalunya, el passat any, es van atendre 54.000 infants. L'atenció precoç, en realitat, en tot Catalunya està augmentant. Cada vegada són més les famílies que necessiten ser ateses per serveis especialitzats. Aquest any a Catalunya s'han atès 54.000 infants entre 0 i 6 anys. Parets és un municipi molt, molt petit o d'una mida mitjana i hi ha la particularitat de que el nostre CDIAP atén únicament a la població de Parets. Al llarg d'aquests 20 anys hem atès a 1.403 famílies. I és que hem atès aquest any 2025 un 32% de la població entre 0 i 6 anys. La ponència al disseny dels espais com a mesura de suport per a l'aprenentatge i el desenvolupament va anar a càrrec d'en Marc Corones, que és llicenciat en psicologia, màster en psicopedagogia, membre de la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació i professor associat a la Universitat de Barcelona, Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació. Ell mateix ens parlava de la seva participació a Parets.
5: La ponència que he fet avui és sobre com dissenyem els espais educatius, les aules i altres espais de desenvolupament dels infants, també les habitacions, les sales d'estar de casa, com tots aquests elements de l'entorn influeixen en el desenvolupament de les capacitats d'atenció dels infants. L'espai ideal, per dir-ho molt resumit, és l'espai en el que podem fer, és un espai flexible en el que podem fer que en cada moment hi hagi només allò que volem que hi hagi en funció de l'objectiu que perseguim aquella estona. Que és important, en la mesura del possible, anar tenint sempre molt present en tot el que fem a nivell educatiu i de desenvolupament dels infants, tenir molt present sempre l'evidència científica i no basar-nos tant en com ens agradaria que es produís aquest desenvolupament, sinó sobretot en el que sabem de com es produeix.
1: La segona ponència va ser la importància de l'entorn a la integració sensorial a càrrec de Bàrbara Viader, que és terapeuta ocupacional per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en neurociències per la Universitat de Barcelona, certificada en integració sensorial per la Universitat del Sud de Califòrnia i també és directora del Centre d'Estimulació Infantil de Barcelona des de fa 25 anys. Després de la pausa es va fer una taula rodona sobre el programa d'intervenció centrat en la família en l'entorn natural de l'Escola Bressol, una taula de diàleg i de reflexió sobre l'experiència d'intervenció en l'entorn natural de l'Escola Bressol, amb la participació de professionals del CEDIAP, professionals de l'Escola Bressol i també famílies. Vam parlar amb una mare usuària del CEDIAP, la Ruth Martínez, mestra d'educació especial també i mare de l'Israel. Ella ens explicava els beneficis que va tenir el seu fill i la família vers les necessitats de l'infant.
6: Sí, Israel ara té 3 anys, però va estar atès pel CEDIAP des que tenia 2 mesos, més o menys. I bueno, va estar atès perquè derivat de pediatria, perquè ella va néixer amb una malaltia que és l'espina bífida. Doncs és una malformació que no s'acaba de formar bé la mèdula durant la gestació, llavors pot ser més alta o més baixa, no, aquesta lesió, i bàsicament té repercussions a nivell motriu, a nivell d'esfínters. Ens ha fet saber com a família com treballar a nivell motriu, i no només motriu, sinó a nivell de desenvolupament, segons l'etapa on estava l'Israel, per treballar com a família per afavorir el seu aprenentatge motriu i desenvolupament. O sigui, diguéssim que sempre ens donava eines depenent en quin moment evolutiu estava. Al principi sí que era més constant, no, cada setmana mai hem anat, no? Però potser cada 15 dies, depenent. I després ja quan hem vist que l'Israel estava ja, doncs, ostres, que anava bastant a la part amb els seus iguals, doncs ja han reduït la intervenció, no? Però sobretot també ha estat una intervenció no tant amb ell, sinó amb nosaltres, per saber com fer-ho, no? Per donar-nos les tècniques, els suports, el com podem afavorir.
1: El passat dissabte 3 d'octubre, al Teatre Can Rajoler, el CEDIAP Espai 3 va celebrar els seus 20 anys amb una trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i les seves famílies en els contextos quotidians. El CEDIAP Espai 3 és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i està gestionat per la cooperativa Espai 3 en règim de concert del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Des de la seva creació l'any 2005 forma part de la xarxa de serveis socials d'atenció pública. L'atenció precoç és un servei social d'atenció especialitzada del Sistema Català de Serveis Socials Universal i Gratuït per als infants de fins a 6 anys i les seves famílies. A casa nostra, a Parets, ja fa 20 anys que disposem d'aquest servei gestionat per la cooperativa Espai 3 CEDIAP en règim de concert, com dèiem, amb la Generalitat de Catalunya.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: El pròxim dijous, 8 d'octubre, a 6:45 de la tarda, hi ha a la Biblioteca Can Rajoler la paratana Esther Giró. Presentarà el seu primer llibre, Quan el silenci no arriba, un llibre íntim i sincer que parla de la maternitat no normativa, també dels silencis, del cansament, de la culpa, de l'amor incondicional i de la necessitat de mirar més enllà de les etiquetes i els diagnòstics. Serà una bona oportunitat per conèixer de prop a l'autora, que estarà acompanyada per la il·lustradora, la Laura Conesa. Quan el silenci no arriba és un llibre autopublicat amb l'editorial Letra Minúscula que va veure la llum el passat 2 de juny d'aquest 2026. Unes 80 pàgines d'un relat valent, íntim i profund que trenca tabús i obre finestres a una experiència que moltes mares viuen en silenci. Aborda la maternitat des d'una perspectiva crua, honesta i allunyada dels relats idealitzats. Una obra que posa el focus en el silenci, en la culpa, en l'esgotament emocional que moltes mares viuen sense poder-ho verbalitzar. Hem parlat amb l'autora, amb l'Esther Giró, i ens recomana no perdre'ns la seva presentació.
7: Us vull convidar a una trobada molt especial per a mi. El proper 8 d'octubre, a les 6:30 de la tarda, a la Biblioteca de Can Rajoler, presentarem Quan el silenci no arriba, que és el meu primer llibre. No hi seré sola, m'acompanyarà la Laura Conesa, que ha estat la companya i amiga que ha posat imatge a les paraules amb les seves il·lustracions. Ens agradaria passar una bona estona amb vosaltres, poder parlar del llibre, respondre les preguntes, satisfer les curiositats que tingueu, però sobretot volem compartir el que hi ha dins, el que explica, el que he tingut intenció de transmetre i per què creiem que val la pena quan el silenci no arriba. Així que ja ho sabeu, dijous 8 d'octubre a les 6:30 a la Biblioteca Can Rajoler. Us hi esperem.
1: Esther Giró és infermera de professió i directora d'un institut de formació professional de l'àmbit sanitari. Tota la seva trajectòria ha estat lligada a la cura de les persones, però des de mirades diferents, la de l'àmbit hospitalari, on la cura respon a protocols i urgències, i la de l'àmbit educatiu, on la cura es tradueix en acompanyament i formació de noves generacions de professionals de la salut. A aquestes dues mirades professionals s'hi suma una tercera, la més personal, la de ser mare d'un fill que no encaixa en allò que s'espera, una experiència que l'ha portat a mirar més enllà de les etiquetes i els diagnòstics. Cadascuna d'aquestes mirades ha tingut el seu moment, el seu propi temps i espai, i és de la seva suma de tot això que neix aquest llibre. Escoltem a l'autora Esther Giró, que ens explicava per què va decidir publicar el llibre.
8: Simplement vaig posar-me a escriure per reflexionar jo mateixa i per desfogar-me. No hi havia cap intenció de publicació en principi en el llibre. Va ser després que una amiga el va llegir i va pensar que era una situació que es podia extendre a moltes altres famílies i mares i que em va animar de fet a intentar publicar-lo. Per mi va ser totalment terapèutic.
1: Quan el silenci no arriba, l'Esther mira cap a dins per explicar amb honestedat i sense filtres una experiència que fins ara havia quedat en silenci.
8: Parla de que la maternitat és una cosa que, per exemple, en el meu cas havia desitjat sempre des de petita i que tots volem tenir nens sans, perfectes, bonics, no? I que sigui fàcil i no sempre és així, perquè al final les coses a la vida passen i simplement s'han d'entomar com vinguin, no? El que passa és que algunes situacions socialment estan molt enteses, molt respectades i generen comprensió, llàstima, ajuda, i d'altres, no? D'altres passen per una criminalització dels pares moltes vegades, no? I amb un no ho estàs fent prou bé, i això passa perquè no ho estàs fent prou bé, no? I aleshores és quan has d'una mica explicar la necessitat de que a vegades les coses no és que les facis malament, sinó que potser altres persones no tenen la capacitat de fer-les com normativament seria correcte.
1: Quan el silenci no arriba és el primer llibre de la paratana Esther Giró. La presentació a Parets serà aquest dijous 8 d'octubre a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Can Rajoler. Un llibre que posa paraules a allò que sovint queda ocult, la cara més silenciosa, fràgil i humana de la maternitat i que parla sobre les malalties mentals. Esther Giró ens convida a mirar a la maternitat sense filtres, amb una honestedat que incomoda però que també allibera. Quan el silenci no arriba és un llibre que obre espais a conversa necessaris i que posa paraules a experiències sovint invisibles. L'autora estarà acompanyada de la il·lustradora del llibre, la Laura Conesa.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Avui el repàs de l'actualitat tant de la comarca també passa per parlar del temporal i comencem recordant que Protecció Civil demana a la ciutadania de la comarca que es confini per risc de desbordament de rieres des de primeres hores del matí, que s'ha aixecat aquest confinament. La circulació de trens ha quedat totalment interrompuda a Granollers arran de la inundació de les vies. Després d'un primer és alerta per pluges localment intenses al Vallès Oriental, Protecció Civil ha enviat un segon avís en què alertava de la possibilitat que es desbordessin les rieres. També demanen que en cas que l'aigua entri a l'interior dels edificis s'accedeixi a plantes superiors. La nova alerta de Protecció Civil avisava que hi havia risc de que les rieres es desbordessin i demanava protegir-se a l'interior dels edificis. Pel que fa a la mobilitat, la circulació de trens ha quedat totalment interrompuda a Granollers arran de la inundació de les vies, segons han confirmat Adif. Les pluges de primera hora d'aquest matí han deixat la zona impracticable per als trens. De fet, la R2 Nord ja s'havia de fer per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni pels efectes de les pluges del cap de setmana. Fons de Renfe han informat que han parat els trens en aquesta zona per precaució, però que no hi ha cap afectació als passatgers. Protecció Civil ha posat en prealerta el Ferrocat mentre s'evacuava un tren de passatgers aturat prop de l'estació de Rodalies. Així doncs, la pluja també ha obligat els bombers a fer 13 rescats a persones atrapades en vehicles a la nostra comarca, exactament al Vallès Oriental. El cos d'emergències ha rebut 44 avisos a la comarca entre les 6 del matí i les 10 del matí, 21 de les quals relacionades amb inundacions. Bombers de la Generalitat han hagut d'intervenir aquest dilluns al matí en diversos punts del Vallès Oriental per auxiliar persones que havien quedat atrapades a l'interior dels seus vehicles a conseqüència de les fortes pluges. Segons han informat els agents, entre les 6 del matí i poc abans de les 10, el cos d'emergències havia rebut 44 avisos a la comarca, 13 dels quals corresponien a actuacions de salvament. Les inundacions han concentrat bona part de les incidències registrades durant les primeres hores del dilluns. En concret, els bombers han comptabilitzat 21 avisos vinculats a acumulacions d'aigua i a inundacions, mentre que la resta de serveis han estat relacionats principalment amb la caiguda d'arbres i diverses afectacions en estructures. Entre les actuacions més destacades hi ha els rescats de persones que no podien sortir dels vehicles que havien quedat immobilitzats a causa de l'aigua o del fang acumulat per l'episodi de pluja. Davant l'elevat nombre d'incidències a la nostra comarca, els bombers han reforçat el dispositiu al Vallès Oriental amb 10 camions procedents d'altres regions de Catalunya, on aquest dilluns no hi havia activat cap alerta meteorològica. El reforç permet ampliar la capacitat de resposta dels serveis d'emergències davant un episodi que ha deixat nombroses incidències a diferents municipis del Vallès Oriental durant el matí, com un dels més afectats, la capital de la nostra comarca, Granollers. I, malauradament, Montornès ha tingut que decretar 3 dies de dol per la mort d'un veí durant el temporal del cap de setmana. La víctima va ser localitzada sense vida en un garatge inundat a Cal Ametller, el barri més afectat pels aiguats, mentre el municipi continua aquest dilluns també pendent de les pluges i de les tasques de recuperació. L'Ajuntament de Montornès ha decretat 3 dies de dol, del 4 al 6 d'octubre, després que aquest home fos localitzat sense vida diumenge al matí en un garatge inundat. La família havia alertat els serveis d'emergència perquè no el trobaven i els bombers van rebre l'avís cap a les 7 del matí. 4 dotacions es van desplaçar fins al lloc i després de treballar per buidar l'aigua acumulada van trobar-hi malauradament el cos sense vida. La víctima hauria intentat accedir al garatge del seu domicili en plena inundació en un moment en què l'aigua baixava amb molta força per diversos punts del municipi. La mort ha deixat una forta commoció a Montornès. Durant aquests 3 dies, les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal i l'Ajuntament ha suspès els actes oficials, lúdics, culturals i festius previstos. El consistori havia convocat també un minut de silenci aquest dilluns al migdia, però finalment l'han posposat davant la nova situació meteorològica que s'ha viscut i les fortes pluges que han tornat també a afectar el Vallès Oriental. Les imatges que deixa el temporal a Montornès expliquen molt bé la dimensió de l'episodi, amb carrers coberts de fang, baixos i garatges inundats, contenidors desplaçats i vehicles afectats que han format part del paisatge que encara es podia veure aquest dilluns en alguns punts del municipi. Cal Ametller ha estat el barri que ha patit amb més intensitat els aiguats. Veïns de la zona han explicat que durant la matinada l'aigua va començar a sortir amb força del clavegueram i que en pocs minuts el nivell va pujar de manera molt ràpida. En alguns carrers es va arribar a registrar acumulacions d'entre mig metre i un metre d'aigua. La proximitat del riu Mugent i de la riera de Vallromanes va complicar encara més aquesta situació. El Mugent va experimentar una crescuda molt important i diumenge al matí va assolir cabals excepcionalment elevats. Des de les primeres hores de l'emergència, policia local, bombers, protecció civil, brigada municipal i voluntariat han treballat en les tasques de neteja i de recuperació del municipi. L'Ajuntament també va activar el CECOPAL per coordinar els recursos i fer el seguiment de les incidències.
0: El temps a RAC 107 FM.
9: Hola, què tal? Cap de setmana històric el que hem tingut a les comarques de Barcelona i de Girona amb uns registres de precipitació espectaculars degut a aquestes pluges torrencials que hem tingut. Registres que, per exemple, a Granollers vam recollir 250 litres per metre quadrat o a la mateixa vila costanera de Vilassar de Mar, 288 litres per metre quadrat. Aquí, a Parets del Vallès, depenent de la zona del poble, hem recollit, per exemple, a la zona del Pau Vila, 102 litres per metre quadrat o, per exemple, al barri antic, al centre de la vila, uns 140 litres per metre quadrat. Això fem sumar molts i molts litres i, per sort, aquest cap de setmana no hem patit danys aquí al poble. Però la sorpresa ha estat a primeres hores del matí d'aquest dilluns. Sí que és cert que esperàvem una miqueta de pluja, però sense cap mena de dubte la torrencialitat de les precipitacions que han descarregat

0: Besòs, que va estar a punt de desbordar-se, donar-vos un petit a dada. I és que, per exemple, el temporal Glòria, el cabal màxim que va assolir va ser de 500 metres cúbics per segon, doncs bé, ahir a primeres hores del matí va arribar fins als 930 metres cúbics per segon. I aquest matí també estem pendents del tennis, que ha tingut una punta de crescuda, però que no ha perillat, i també el Congost, un riu que està ben propet aquí a casa nostra, tenim constància que sí que s'ha desbordat. Per tant, matí molt complicat aquí al Vallès Oriental, on hem rebut diverses alertes. De cara a les properes hores, en principi, les precipitacions a poc hauran d'anar marxant. Sorgiran noves, sobretot a la zona del Pirineu i Prepirineu, i aquí a la tarda inclús podríem tenir obertura de les primeres clarianes. Tot plat, amb unes temperatures que amb aquest cel més tapat es quedaran frenades, ambient doncs, que les màximes amb prou feines passarem dels 22-23 graus. Però de cara als propers dies no farà net del tot. Venen unes jornades de dimarts i de dimecres on sembla que sobretot demà seria de certa treva, amb unes precipitacions que quedarien restringides, sobretot les més importants al Pirineu. El dimecres sí que es presenta una jornada passada per aigua i haurem d'estar molt pendents perquè podrien anar acompanyades de tempesta. Tot plat, amb unes temperatures que en principi es mantindrien molt normals per l'època de l'any, sí que és cert que demà inclús podrien pujar lleugerament. Ho estem seguint atentament a RAP 107 perquè la situació és complicada a aquestes hores de la jornada. Que vagi bé.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
2: Acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens parla dels noms dels carrers de Barcelona i exactament de com es decideixen aquests noms. El nomenclàtor de la ciutat detalla la història d'algunes de les denominacions més curioses i per què s'anomenen així. Carrers amb noms d'escriptors il·lustres, de científics brillants o de polítics admirables i places amb noms d'altres pobles o ciutats, de rius o de muntanyes i que fan referència a gremis professionals, formen tot això la major part del nomenclàtor barceloní. Malgrat això, la capital catalana amaga carrers amb uns orígens molt més curiosos. Entre aquests hi ha el de l'Oblit, al barri del Guinardó, el carrer d'en Panxample o el del Castor. Tot i que puguin semblar escollits a l'atzar, sempre hi ha una història al darrere que n'explica el seu origen. I anem a parlar d'alguns d'ells, en tenim una petita tria. Comencem pel carrer de les Tres Senyores. El carrer de les Tres Senyores rep aquest nom en honor a Mercè Frigola i Poc, Teresa Rabassa i Puig i Teresa Batet. El nom el van posar els seus marits, en Ramon Rabassa, en Miquel Massens i en Manuel Torrente, que el 29 d'abril de l'any 1861 van adquirir una part de l'heretat d'Alegre de Dalt, situada a l'actual districte de Gràcia. Quan es va urbanitzar la propietat, van decidir posar els seus cognoms als nous carrers, Massens, Rabassa i Torrent de les Flors, l'únic que du els dos cognoms. També van acordar dedicar un quart carrer a les seves dones, que, a diferència d'ells, han passat a la posterioritat anònimament, sense nom ni cognom. Anem a la Rambla del Caçador, que està situada al districte de Nou Barris. Aquesta Rambla connecta la Ronda de Dalt amb el parc de la Guinaueta. Els carrers que hi desemboquen porten noms d'espècies protegides. Hi trobem el carrer de l'Isar, el de la Gasela i el del Castor. D'entre aquests se'n destaca el carrer de l'Esquirol Volador, que inicialment duia el nom de l'Esquirol, però l'any 1984 es va canviar per l'actual perquè el districte de Ciutat Vella ja n'hi havia un amb aquest nom. I ara, altres rastres del bandolerisme. El carrer de l'Oblit du aquest nom perquè era fora dels plànols del projecte de la urbanització del Mas Guinardó, per la qual cosa es van oblidar de posar-hi nom. El Mas Guinardó dona nom al barri del Guinardó i se sospita que el bandoler osonenc Pere Roca Guinarda, conegut com a Emperot lo Lladre, hi va viure un temps abans de traslladar-se a Itàlia com a capità dels terços hispànics. El coneixement popular apunta que el bandoler s'endinsava pel Born cercant refugi, i avui un dels carrers d'aquest barri porta el seu nom. Però no és l'únic que du nom de bandoler. El carrer d'en Panxample, al barri de Vallvidrera, recorda el bandoler Joan Baptista Pujol i Fontanet, conegut amb el mal nom de Panxample, un dels darrers bandolers del segle XIX. I què hem de dir de l'Avinguda dels 15? El nom fa referència als 15 cèntims.

0: temps que costava el bitllet del tramvia 46, que duia els passatgers de la plaça Catalunya a la plaça Eivissa d'Horta i que va funcionar entre el 20 de juny del 1901 i el 19 de desembre del 1965. Hem arribat als 15, anunciava el conductor quan entrava a l'avinguda actual, que marcava el canvi de zona i feia que els viatgers que volguessin continuar fins al final del seu recorregut haguessin de pagar 5 cèntims més. L'actual avinguda dels 15 es va inaugurar l'any 1929 amb el nom del Camí Antic de Sant Iscle i més tard es va canviar pel de Mariscal Jofre. Amb el franquisme va passar a ser l'avinguda de Borbó, nom que s'ha mantingut fins a l'any 2019, quan es va canviar oficialment per Avinguda dels 15. Aquest canvi al nomenclàtor barceloní el va impulsar l'Associació de Veïns de Torrellobeta, amb el suport de la Taula Unitària de la República per recuperar la denominació amb què es coneixia popularment la Cruïlla, on conflueixen els districtes de Sant Andreu, Horta, Guinardó i Nou Barris. I si mai heu pujat a peu fins al barri de Vallvidrera, seguint les costerudes escales de la Drecera fins a arribar al funicular, el nom d'aquest carrer no us sonarà pas estrany. Al carrer de Ja hi som. Els veïns de la zona expliquen que aquells qui pujaven a peu per les escales que hi ha a la Drecera de Vallvidrera exclamaven un cop havien arribat això: Ja hi som. El carrer sempre se l'ha anomenat així, tot i que no va ser fins a l'any 1992 que va passar a ser registrat oficialment amb aquest nom en el nomenclàtor de la ciutat, un dels carrers més transitats per arribar al Parc Güell i un dels més costeruts de la ciutat, el carrer de la Baixada de la Glòria, que té una història semblant, perquè el nom es va posar per equiparar la feixuga pujada del carrer amb l'ascensió a la Glòria. Té un desnivell de 64 metres, amb una pendent de més del 30%. I que hem de dir del carrer dels Petons, l'origen d'aquest carrer no és pas romàntic, sinó més aviat fosc, segons diuen. En aquest carrer, sense sortida, els condemnats a mort de la Ciutadella, que aleshores, recordeu, era una fortalesa militar, s'acomiadaven dels familiars fent-los els últims petons i abraçades abans de ser executats. Tot i això, l'Ajuntament de Barcelona també apunta que l'origen del carrer pot provenir d'un personatge anomenat Joan Pontons, un home molt estimat pels seus veïns que l'any 1651 vivia al carrer del Portal Nou i aquí que la ciutadania li va canviar irònicament el nom pal de Petons. I la plaça de les Matemàtiques, amb motiu de l'any de la ciència, l'any 2007, l'Ajuntament de Barcelona va batejar amb noms de diferents disciplines científiques algunes vies de la ciutat. Al barri de la Marina del Port hi ha la plaça de les Matemàtiques, que du aquest nom per commemorar que la UNESCO declarés el 2000 l'any mundial de les matemàtiques, i els carrers de la Física, a l'Hospitalet de Llobregat, i el de la Química, que són paral·lels i desemboquen al carrer de la Mineria. D'altra banda, les expressions artístiques també tenen un espai, el nomenclàtor barceloní. Al barri de Montbau, a tocar dels Jardins de Montbau, hi ha un conjunt de carrers dedicats a expressions artístiques: el carrer de la cançó, de la lírica, del ritme, de la dansa i de la pantomima, a més dels de les muses, dedicat a les 9 divinitats gregues de les ciències i les arts: Calíope, Clio, Polímnia, Euterpe, Tepsícore, Erató, Melpòmene, Itàlia i Urània. I com es decideixen els noms dels carrers? Segons informa l'Ajuntament de Barcelona, la ponència del nomenclàtor dels carrers de Barcelona és la comissió que estudia les propostes de nom de les vies públiques de la ciutat i depèn de la regidoria de cultura, que la presideix el regidor, en el qual hi participen també diversos departaments consistorials com via pública, urbanisme, població i patrimoni. La comissió rep les propostes dels nous noms, que pot fer qualsevol persona o entitat o associació, les estudia i les consulta amb els districtes municipals per buscar-hi possibles emplaçaments. En el procés també hi participen associacions cíviques i veïnals que poden fer-hi aportacions i suggeriments. Quan s'ha arribat a un acord, s'eleva la proposta a l'alcalde o alcaldessa, que és qui en última instància ha d'assignar l'aprovació definitiva d'aquesta nova denominació. Una de les normes de la comissió és que per poder dedicar un carrer a un personatge públic ha d'haver passat, com a mínim, 5 anys de la seva defunció, amb l'única excepció que a la persona en qüestió se li hagi atorgat la medalla d'or d'aquesta ciutat.
1: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
0: Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dilluns 5 d'octubre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la 1 de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: I ahir, jornada esportiva passada per aigua i que es van suspendre tots els partits que havien de jugar, excepte alguns de comptats. En aquest cas, l'handbol es va suspendre, havia de jugar al camp del Sant Fost i, per tant, es va suspendre. Qui es va poder jugar el partit és el Parets B de futbol, el filial del club de futbol Parets va poder jugar el partit i, a més, va guanyar 3-1 a un equip que havia guanyat fins ara tots els partits, com era el Ramassà. Bon partit de l'equip del filial del club de futbol Parets, que va jugar realment bé i, com dèiem, va aconseguir la victòria. Com dèiem, el primer gol el va marcar Abubakari al minut 14, l'1-0. Al minut 16, Víctor Manuel Méndez va marcar el 2-0. Javier Velázquez va reduir diferències pel Ramassà, però Víctor Manuel Méndez va marcar el 3-1 definitiu. Van jugar Wender Sebastián Malpica, Molina, Enric, Manuel Anton Bordet, Jairo Sánchez, Ferran del Valle, Iker, David, Daniel, Víctor Manuel Méndez i Abubakari també va jugar. Gorka, Alejandro García, Samu, Gerard van ser els altres jugadors que van disputar aquest partit, que, com dèiem, va aconseguir la victòria 3-1 contra el conjunt del Ramassà. Primera victòria de la temporada d'aquest equip, on el Parets B aconsegueix, com dèiem, aquesta important victòria a casa i merescuda contra el conjunt del Ramassà. Qui va quedar suspès és el partit del primer equip al camp de la Llàntia, així com els partits de bàsquet, també, en aquest cas, que es van haver de suspendre, així com també els de futbol sala. Qui sí va poder jugar és el sènior B del futbol sala Parets, que va guanyar 2-4 a la pista de la penya Barça Barberà del Vallès. Es va avançar Xavi Balcera amb el 0-1, va empatar Rubén Roque, Xavi Balcera va marcar l'1-2, Joel Hurtado va marcar l'1-3 en pròpia porta, Uriel García va marcar l'1-4 i Rubén Roque el 2-4 definitiu. Van jugar Daniel Cáceres, Marc Lacoma, Hugo Gómez, Javip Gené, Àlex López, Aaron Lozano, Xavi Balcera, Oriol García, Ayub, Mohamed Càmara i Àlex Romero. L'equip d'Oriol Siurana, que va aconseguir, com dèiem, la victòria 2-4 a la pista de la penya Barça Barberà del Vallès. El partit del sènior femení també va quedar suspès. Havia de jugar a la pista de l'Olímpic Floresta.
0: Notícies.

Punt de trobada Parets, els dissabtes a les 10 del matí. Opina sobre temes d'actualitat a RAC 107. Participa trucant al 93-573-8188 o enviant una nota de veu al 677-231574. Els dissabtes a les 10 tens el teu punt de trobada a Parets, a RAC 107.

0: Hola, molt bon dia. Esteu escoltant el programa Punt de Trobada Parets. Què tal? Com us trobeu? En ple Carnestoltes. Estem molt contents de poder comptar amb aquests nens i aquestes nenes que avui han vingut a la ràdio per parlar-nos del Carnestoltes. Avui és 10 de febrer del 2024 i per fi ha arribat el Carnestoltes al Punt de Trobada Parets. Un programa que fem tots els dissabtes de 10 a 11 del matí i en el qual, doncs, sempre parlem de temes d'actualitat. I hi ha alguns programes que els que fem és convidar els més petits de casa perquè ens expliquin la seva visió del món. I avui tenim un bon grupet de nenes. Bon dia, què tal? Hola.
1: Bé. Bon dia.
0: Esteu bé? Tothom
1: sí.
0: Està bé?
1: Sí.
0: També contem amb la nostra companya Aina. Bon dia, Aina.
2: Bon dia.
0: Com estàs?
2: Bé.
0: A tu això del Carnestoltes et fa il·lusió? Ja no tanta.
2: Sí, sí, encara sí, bastant.
0: I també saludem a la nostra companya Núria, que avui la tenim en directe.
3: Bon dia.
0: Com estàs, Núria? Bé, espera, el micròfon blanc ens falla. A veure... No, no, és el blanc, oi que sí?
2: Sí.
0: El blanc sempre falla. A veure, parla ara.
3: Hola?
0: No, no ens funciona el blanc.
3: Hola.
0: Haurem de compartir micròfon per aquí. Bueno, doncs, Núria, molt content de tenir-te aquí a la ràdio.
3: Bon dia. Aquest micròfon no em funcionava, però ja torno a ser aquí.
0: Ara sí, ara sí.
3: De tant en tant no puc venir, però els dies que puc ja veieu que hi soc.
0: Doncs contentíssims que hi siguis aquí, també. I també el nostre company Eudald. Hola, Eudald.
4: Hola, què tal? Bon dia.
0: Tu no et disfresses o què?
4: Jo... Demà.
0: Demà és dia de disfressa parets, és la rua.
4: Sí, demà es fa la rua i també serà retransmesa per aquesta emissora.
0: I tu hi seràs allà amb...
4: No. Hi seran, crec que, els nostres companys d'informatius.
0: Ah, molt bé. Doncs començarem ja a presentar també a les nenes que han vingut a la ràdio. Vinga, comencen aquestes nenes que tenen el micròfon groc. Endavant.
5: Hola, em dic Irune, tinc 9 anys i vaig a l'escola Cesco.
0: Hola, Irune, has crescut molt, eh?
5: Sí, bueno.
0: bueno. Jo t'he vist avui i he agafat així el metro i he dit, ostres, ha pujat una miqueta de centímetres, eh? A quin curs vas ja, a segon?
5: A quart.
0: Ja vas a quart?
5: Sí.
0: Jolín. I al teu costat tens a la teva germana?
5: Sí.
0: A veure, com es diu la teva germana?
5: Eider.
0: Eider, quin nom més maco teniu les dues, eh? Com estàs, Eider?
5: Bé.
0: Tu vas al mateix col·le que la teva germana, que sí?
5: Sí.
0: I vas a primer o a segon?
5: Primer.
0: A primer. T'agrada el Carnestoltes?
5: Sí.
0: Oh, que bé. Bé, saludem a una altra nena. Endavant.
6: Hola, em dic Emma. Tinc 9 anys i vaig a l'escola Cesco.
0: Què tal, Emma? Feia dies, que no ens veiem per aquí per la ràdio?
6: Sí.
0: I al costat de la Emma tenim...
7: Hola, em dic Judit, tinc 9 anys i vaig a la...

0: Joker.
1: La novia del Joker. Aina, tu ja això de disfressar-se ja ha passat a la història, no?
2: A veure, em vaig disfressar ahir al col·le, però ja està.
1: De què et vas disfressar al col·le?
2: És que era de tapes de la història, llavors vaig anar de hippie i vaig coincidir amb una amiga.
1: Ah, doncs és una bona idea, això de disfressar-se de tapes de la història. Tu, Núria, ara ja... Ai, que se'ns ha oblidat, que la tenim aquí tapada. A veure, presenta't tu mateixa.
0: Em dic Ainet, tinc 6 anys i vaig a l'escola Lluís Piqué.
1: Pobre Ainet, que ens havíem oblidat d'ella, Clar. Com estàs?
0: Bé.
1: Sí? No t'has disfressat? Per què?
0: No m'agrada disfressar-me.
1: Veus? És que això també, últimament hi ha molta gent que ho està dient, això. Que hi ha nens i nenes, en aquest cas tu ets una nena, que no els agrada disfressar-se i... Volem saber per què no t'agrada disfressar-te.
0: Perquè, bueno, no m'agrada perquè...
1: És una mica rotllo.
0: Sí.
1: Clar, això de pintar-se... Mira, jo fins i tot podria dir que ara porto aquí com una màscara als ulls, com un antifaç, però és una mica incòmoda. És que de vegades és una mica incòmoda això de disfressar-se, que sí?
0: Sí.
1: Bé, doncs encetem el programa Punt de Trobada avui dedicat al Carnestoltes.
3: I Carnestoltes,
1: amb una temperatura de 15 graus, ha plogut una mica, es preveuen una mica de pluges aquesta tarda més cap a la zona de Girona, i demà Carnestoltes a paret, segurament que no plourà. I a part del Carnestoltes, doncs també parlarem d'altres temes en el programa d'avui, no, Eudald?
4: I tant, hem tingut una setmana una mica complicada. I, a veure, podem parlar de fins a 5 temes que han tocat l'actualitat de parets.
1: Vinga, fem un repàs.
4: Primer de tot, la revolta pagesa. Com bé sabeu, aquesta setmana els pagesos han col·lapsat el país. Volen millors salaris, millors oportunitats. I és per això que una d'aquestes nits, una d'aquestes revoltes, una d'aquestes marxes lentes, va passar pel nostre poble. Van fer una nit a la C-17, en direcció Vic, i van tallar tota la nit el sector a l'alçada del sector Iveco.
1: Sí, a sota del pont, precisament, d'on està el restaurant Can Rajoler, més o menys.
4: I llavors, el dia següent, dimecres, van arribar a Barcelona i ho van fer d'aquesta manera.
1: Escoltarem aquest vídeo que ens ha enviat l'Eudald. Escoltem, escoltem. Aquesta és l'arribada a Barcelona.
4: Els pagesos aplaudits a l'Avinguda Meridiana, a l'alçada del Clot.
1: I tu hi eres allà?
4: Sí, jo vaig arribar per a la universitat.
1: I la gent què deia, la gent que estava, els veïns de Barcelona?
4: Bé, estaven aplaudint, contents i a favor d'aquesta revolta, entre cometes, pagesa.
1: Preguntarem a les nostres locutores d'avui què penseu. Sabeu què ha passat aquests dies amb els tractors? Ho heu vist a les notícies?
2: Més o menys.
1: Més o menys? Sabeu de què es queixaven aquests senyors i senyores que anaven amb els tractors per la carretera?
2: Sí. Digues, bueno, Aina. Jo crec que sí. No sé si he juntat notícies, Però jo crec que és perquè amb això de la restricció de l'aigua no els hi va bé perquè tenen moltíssimes coses que fer, com el camp, els animals, i llavors els és una mica impossible.
1: A vosaltres us agradaria ser pageses i treballar al camp?
2: No.
5: No.
1: Què fa un pagès? A veure si ho sabeu. A veure, què fa una persona que treballa al camp? Què fa? Irune, tu què creus que fa?
5: Pa.
1: Pa? Bueno, també hi ha gent que conreen el blat per fer el pa, per exemple. Què més fa un pagès? A veure, Eider, tenen animals?
6: Sí.
1: Quins animals tenen els pagesos?
6: Com una vaca.
1: Una només? O diverses. Moltes vaques, què més poden tenir?
6: Cabres.
1: Ah, i amb les cabres i amb les vaques què es pot obtenir?
6: Llet.
1: Llet. Què més? Emma, què més pot fer un pagès? Poden tenir arbres en les seves finques, arbres amb fruita, per exemple?
6: Sí.
1: Per exemple, quines penseu que poden tenir?
6: De poma.
1: Pomes, molt bé, a Catalunya hi ha molts pomers. Què més? Judit, tu què creus que pot fer un pagès? Quan el camp està molt sec, què fan?
6: Regar-lo.
1: Molt bé. En el vostre col·le teniu un hort?
6: Sí.
1: I quins

0: I quins productes teniu a l'hort? Perquè vosaltres ara resulta que també sou pagesos o pageses.
1: Maduixes.
2: Enciams.
0: Uh-huh.
2: Maduixes.
0: Ainet, tu tens un hort en el teu col·le, també? No en teniu?
2: Sí.
0: Ah, sí? I què n'hi ha?
2: Bueno, plantes, una miqueta de maduixes, després herbes i ja està, no tenim res més.
0: I us agrada cuidar l'hort de l'escola? El cuideu vosaltres o el cuiden els professors? Com ho fan?
3: El director, els professors.
0: Són els pagesos, ells, no? Aina, digues.
4: Que nosaltres també tenim un hort, però s'encarreguen els de l'ESO a les optatives. O sigui, jo l'any que ve puc triar entre fer francès, educació física, o sigui, plus, o l'hort.
0: I què triaràs?
4: L'hort.
0: Sí?
4: Passo de francès.
0: En sèrio?
4: No, jo tenia pensat fer francès, però és que, a veure...
5: Sí.
0: L'has sentit, el que ha dit? Que prefereix fer hort? Hi ha molt poca gent ara que vulgui treballar al camp. Núria, jo crec que és un sector, tu que vens de les terres de Lleida, que cada cop s'està treballant menys.
6: A veure, és que és un sector que ho té molt complicat, perquè em sembla que té moltíssimes coses en contra, des de que té en contra el temps que fa. O sigui, sempre estan pendents si se'ls gela, si fa massa calor, si no plou, si hi ha una tempesta i se'ls carrega la collita, estan pendents de les plagues, estan pendents dels robatoris, perquè coneix uns pagesos, o sigui, sèrie de pagesos, doncs, de que quan ja ho tenen pràcticament tot a punt de collir, que els hi prenen, per exemple, gent de Gallecs, no? Jo compro sovint a Gallecs i sé que els hi passa això. Uh-huh. I després, doncs, tenen ja problemes com a, també encara més estructurals, no? De que ara, per exemple, una de les coses que no sabia, doncs, que s'han queixat molt, és de que hi ha molta burocràcia per poder resoldre totes les incidències que tenen, que demanen, doncs, de que no s'hagin de passar moltes hores allà resolent incidències i que puguin tenir temps per treballar, no?
0: Clar, clar.
6: I, bueno, que és molt complicat. Jo entenc que cada vegada es vulguin dedicar menys al camp la gent i que cada vegada ho tenim més pelut, clar, la resta de la gent, perquè el que fan ells, allò, dic, l'eslògan aquell que deien, la consigna aquella de... Com era, Eudald? Digue-me-la tu, que la vaig llegir, vaig veure els tractors.
7: Una consigna.
6: La nostra... És la vostra fam, la nostra...
5: Sí, la nostra fi, la vostra fam. O...
6: Algo així, sí. Volem dir, bueno, si ells desapareixen, nosaltres patirem gana.
0: I a mi m'agradaria preguntar-los a les més petites que tenim aquí avui, vosaltres creieu que és una bona manera de queixar-se, agafar els tractors que tenen i plantar-los al mig d'una autopista perquè no passin els cotxes?
8: No.
0: Com us queixaríeu vosaltres? Imagineu-vos que no... que esteu treballant i no guanyeu prou diners perquè us paguen molt poc per la vostra fruita i per la vostra llet, i als supermercats venen la fruita i la llet molt més cara. Què faríeu vosaltres? Com us queixaríeu? Vinga, va, quiero chicas rebeldes, va.
8: Jo les diria que... ¿Por qué?
0: És a dir, tu cridaries, agafaries un micròfon i diries... ¿Por qué?
8: Sí!
0: Irune, tu què faries?
9: Em plantaria davant del meu... no sé.
0: Davant de l'Ajuntament, per exemple?
9: Sí.
0: Jo els diries...
9: I que me den mi paga.
0: I tu, Emma, què faries?
10: Creo que no sé.
0: Faries un vídeo, per exemple?
9: Sí.
0: I què diries al vídeo? Imagina que tens ara la càmera. Sisplau.
10: Que em paguin.
0: Que et paguin bé, no? Sí. I tu, Judit?
10: Pues ja deixaria de treballar ja.
0: Deixaries de treballar? Canviaries de feina?
10: Sí.
0: Canviaries de feina, clar. Sí. I la Ainet, què faria?
2: Pues... no ho sé.
0: És que no és fàcil, eh? No és fàcil, eh? Bueno, és un tema del que hem parlat. Heu vist els tractors, de veritat? Que tenen?
11: Sí,
12: a les notícies.
0: Una cosa, si, imagineu-vos, fa molts anys la gent treballava només del camp, eren pagesos, no hi havia ni internet, ni oficines... Vosaltres, de grans, de què voleu treballar? Ja que hem parlat una miqueta d'això de les feines, de què us agradaria? Irune?
13: A
0: veure. Al micro, eh? Al micro. Si no, no...
13: Jo
7: si podria treballar, seria de dues coses. Bueno, m'agraden dues coses. Mm-hmm. Una seria de treballar de ballarina, de professora de ball.
0: Oh, que guai.
7: Moderna. O si no, així és una miqueta estrany, soc l'única de la meva classe que, bueno, de petita m'agradava molt, DJ.
0: DJ, oh, que guai. Oh, doncs pues, això estaria bé. Vine un dia aquí a la ràdio i fem de DJ, t'ensenyem. Eider, a tu què t'agradaria ser de gran?
12: Jo dues coses. Digo, tres.
0: Tres? A veure, a veure.
12: La primera és jugar a futbol.
0: Oh, que guai. Com, la, com es diu la, aquesta del Barça que és tan bona? Aitana Bonmatí, no? Crec que es diu.
13: Sí.
0: Alexia Putellas també, sí. Què més t'agradaria ser?
12: I veterinària.
0: Ah, per,
12: i doctora.
0: Oh, doncs dues per curar les persones i els animals. Molt bé. Emma.
14: Dues coses. Ser professora de gimnàsia rítmica.
0: Ah.
14: I youtuber.
0: Ah, veus? Ja sabia jo que t'agradaven les càmeres, eh? Per això t'he dit les càmeres. Judit.
15: Professora de patinatge o, si no, també youtuber, perquè...
0: Està de moda, això, eh? Està de moda.
15: Sí.
0: Aina, tu?
4: A veure, és que hi ha les opcions viables i les complicades.
0: Sí.
4: Les complicades...
0: És com la del mòbil, no? Com tenir un mòbil,
4: sí,
0: ja, no? Per exemple?
4: Sí. Les complicades és que actriu... que és complicat...
0: Bueno, però i, no impossible.
4: I locutora de ràdio... o periodista.
0: Que guai.
4: I la fàcil, la, per la que segurament aniré, és ser professora d'anglès. I, a més, seré escriptora.
5: Això també és fàcil, home.
4: No és fàcil.
0: Que sí, home.
4: Perquè t'agafin...
0: Tu està dient el... Bueno, perquè t'agafin...
5: Bueno, has de treballar.
16: No se escucha bien.
0: No, bueno. No se escucha bien?
16: No, no.
0: Ah, perquè estan caigut els auriculars.
16: Ah,
0: ara.
4: I a més seré escriptora.
0: Tot, tot això. Home, un bon periodista també és bon escriptor.
5: Sí, ha de saber escriure.
0: Molt bé. Doncs ja està. Aina, periodista.
4: Però jo ho pensaré.
0: Ainet. Mira, tenim a l'Aina, Aina i Ainet. Ainet.
17: Jo voldria ser un entrenador de bàsquet.
0: T'agrada el bàsquet?
17: Sí.
0: Jugues a bàsquet?
17: Sí.
0: Uau.
17: I també...
0: S'ho està pensant. Mestre t'agradaria ser? No t'agradaria ser mestre?
17: No.
0: No?
17: És caca.
0: És què?
17: És caca.
0: Ha dit caca. És caca. Audal... Explica, per què t'agrada ser periodista o per què estàs estudiant per periodista?
5: Bé, m'agrada molt comunicar i m'agrada, doncs, bueno, estar davant micros, càmeres, no m'importa.
0: Que guai. I ho fas molt bé, ho fas molt bé. Seguim amb més temes, va, que la setmana ha donat per molt.
5: Doncs sí.
0: Ai, perdona, que t'he tret el micro.
5: El segon tema és el nostre estimat servei de Rodalies.
0: Ah.
5: Hi han hagut incidències cada dia. I la Núria ja m'està fent cares perquè això ha anat fatal. El diumenge hi va haver la reobertura, que va anar prou bé, però dilluns ja hi van haver els primers retards, i llavors dimarts, dimecres i dijous hi van haver diverses incidències, una per una incidència d'un túnel, llavors també diversos atropellaments, i finalment el divendres, ahir, hi va haver una vaga. Per tant, 7 dies i tots bastant horrorosos.
0: Només faltava això. Noies, què penseu vosaltres dels trens? Com està el trens? Aneu de vegades en tren o aneu sempre en cotxe o aneu caminant o aneu volant? Com aneu vosaltres? Expliqueu-me. Irune.
18: A veure, jo en tren vaig poques vegades, val? Perquè no l'agafo molt. Jo sempre a l'escola vaig caminant amb la mama, però amb el papa vaig amb cotxe. Després, la veritat és que jo el cotxe l'agafo bastant,
0: sí,
18: però ja... caminar també m'agrada molt.
0: I què tal se't dona això de conduir bé, no? Perquè dius que l'agafes bastant.
18: Que jo no condueixo, que no condueixo en els meus
0: pares. Ai, perdó.
18: Que no tinc un bé any.
0: I el tren, saps que és gratis, no? Que es pot anar gratis ara, ho sabies?
18: Ah, sí?
0: No ho sabia, oh?
18: Sí. No!
0: Que sí que és gratis, de veritat. Que podeu agafar gratis a parets.
4: Però això no és el del Pedro Sánchez que es va posar a regalar bitllets de la Renfe?
0: Sí, és gratis. Ara, el que passa és que després no funcionen bé, però ja està, eh? Aider, a tu t'agrada anar en tren? O en què t'agrada anar més?
13: En cotxe.
0: En cotxe, ja, com la teva germana. Però tu condueixes ja, també, o no?
13: Que no, que solo soy más pequeña.
0: Vale, vale, perdón.
13: Tengo 6 años.
0: Perdón, perdón, perdón. Emma.
19: Ellos, vale.
20: Jo amb tren vaig poc, també. En cotxe molt i caminant també molt.
0: I la Judit?
21: Jo en tren també vaig poc perquè no sé. En cotxe l'agafo molt i caminant a vegades.
0: I ens queda Ainet. Tu vas amb tren?
22: No,
0: no gaire. No gaire. Més en cotxe?
22: Sí, i caminar... no tants dies.
0: No, perquè ja fas bàsquet, no? Ja corres molt, també.
22: Okay.
0: Bé, aquí ens agradaria escoltar l'opinió de l'Aina. Aina, com penses que va a Rodalies? Home, ara ja podem agafar el tren i anar cap amunt, eh? Direcció Vic, un altre cop. Han arreglat l'estació, ja no passen tants autobusos per parets, perquè portaven a tota la gent... Què penses?
23: A veure, jo no vaig en tren ni res, però sé com està i veig la gent que no para de queixar-se. I és que, a veure... Rodalies no va molt bé, que es digui. Està cada cop pitjor. Hi ha moltíssima gent que necessita el tren per anar a les seves feines i tal. Joves que no tenen encara el carnet a conduir i els seus pares no es poden acostar a llocs. Però a veure, si no funciona, no, si funciona, funciona, però no bé. Llavors tampoc serveix de res.
0: Sí.
23: I a més està allò del canvi climàtic, que la gent es posa a dir que agafem el transport públic perquè així contaminem menys. Vale, jo agafo el transport públic, posa'm un transport públic en condicions i vaig.
0: I que funcioni.
23: Exacte.
0: Que funcioni. I la Núria, que va a Barcelona cada 2x3, doncs està contenta, que sí?
6: A veure... perdó.
0: Està contenta. Estic contenta
6: amb la gratuïtat. I estic contenta, doncs, quan va bé. Però és que ara el que deia l'Eudal aquesta setmana ha sigut terrible. I és que, a més, ens han posat el pas per creuar la via, no sé, quasi a Mollet, eh, Eudal?
0: A Mollet?
6: Han posat a l'altra punta de l'estació...
0: Les escales.
6: Bueno, el pas per poder creuar, no? I, bueno, l'altre dia vaig calcular que des que la gent baixa del tren fins que arriba a la porta de la... De l'entrada passen més de 5 minuts.
0: Això on, a Mollet?
6: Aquí a Parets.
0: Ah,
6: a Parets.
0: Parets.
6: Sí, sí, sí.
0: L'han canviat el lloc per on creuar les
6: vies? Sí, el lloc de creuar davant mateix de l'estació. Si aneu a agafar un tren,
0: no,
6: controleu, perquè ara no sé si... A mi em van dir que la gent de Renfe, les treballadores de Renfe, les que estan allà taquilles, havien demanat que pari sempre a la via que està més propera, a la via 2, que és la... La que l'andana està més a prop, diguem, de la sortida. Perquè si no, tu veies el tren, apretaves a córrer, anaves a creuar, i a més el tren... Bueno, és igual, no ho explico. Si ho proveu, aneu com a un quart d'hora abans i prengueu paciència.
0: Mitja hora.
6: O una hora. Jo ara agafo els trens una hora abans de l'hora que hauria d'agafar. És terrible. Em sap greu, eh? Perquè defenso el transport públic i el seguiré agafant, evidentment.
0: Bueno, encara que no sembli, el programa d'avui està dedicat al Carnestoltes. Ara parlarem del Carnestoltes, però ens queda una notícia que engloba tres.
5: Doncs sí, perquè, a veure, primer de tot, sabeu qui és, nois, el president de la Generalitat, el Pere Aragonès?
24: No. Sí.
25: No.
26: No.
25: No.
0: Qui és? El Pedro Sánchez, sabeu qui és?
27: Sí. Sí.
5: Bueno, el Pedro Sánchez no va venir a Parets, però sí que el Pere Aragonès va venir. O sigui,
0: va venir aquí a Parets?
5: Ahir vam tenir el Pere Aragonès entre els nostres carrers.
0: I el vas veure?
5: Jo vaig veure el dispositiu de Mossos que hi havia al seu voltant. Uh-huh. Estaven a Can Rajoler. I vam venir a parlar, doncs, primer de l'ampliació de l'empresa d'automoció Freudenberg, que per sort tindrem més treballadors del poble i això va bé per l'economia. I també va parlar amb els sindicats de l'empresa Danone. Sabeu què està passant amb l'empresa Danone?
0: Vosaltres sabeu què són els Danone?
23: Sí. La setmana passada, no?
26: No.
23: O l'altre.
0: Què són els Danone? Carn? Iogurts?
26: Iogurts.
0: O pastanagues?
26: Iogurts!
28: Ara lo sé.
5: Bé, doncs, aquesta empresa que teòricament tancarà les portes abans del 31 de desembre d'aquest mateix any, doncs ahir els sindicats van parlar amb el president sobre què els sembla aquest tancament, que no els sembla bé,
0: claro, no?
5: I estan demanant, doncs, el trasllat a altres seus de Danone, per exemple, a València. Per tant...
0: A vosaltres us agraden els iogurts?
26: Sí!
0: I què us sembla que tanquin una fàbrica que fan iogurts aquí a Parets?
1: Molt malament.
3: Sí,
1: no.
0: Coneixeu algú que treballa a la Danone?
1: No.
3: Sí.
0: Doncs sí? Pues es quedaran sense feina, imagineu-vos.
1: Sí, ja lo sé.
0: Aina.
23: Però no pujaran de preu? Perquè si no és el mateix portar-los des d'aquí cap a, jo què sé, el Condis d'aquí mateix, que des de València fins aquí o des de jo què sé on, pujaran de preu, no?
0: O a lo millor paguen menys sou als treballadors i per això valen menys.
23: Jo què sé.
0: Vosaltres, quins són els vostres iogurts preferits? Per exemple, el meu, el que més m'agrada, és el que porta fruita per sota com melmelada. El teu, Irune?
8: El meu, el de llimona.
0: Eider?
19: El meu jo tinc...
0: Quatre.
19: Dos?
0: Quin?
19: Un de plàtan i altre de... el normal.
0: El normal, el natural?
19: Sí.
0: A mi també m'agrada el natural.
19: Sucre.
0: Ah, a mi també amb sucre. Emma?
24: Hi ha uns iogurts que és... són de nata i xocolata i m'agrada molt.
0: Aquests fa dies que no menjo, Judit?
25: El de fresa.
0: I Ainet?
26: El de natural.
0: Amb sucre o sense sucre?
26: Amb sucre.
0: Aina, tu quin t'agrada?
23: Pues els de llimona i els griegos.
0: I a tu, Núria?
6: A mi el natural de cabra, també el griego de cabra, i sense sucre.
0: Que bons. Doncs què us sembla que tanquin una fàbrica a Parets? Què passa quan tanquen una fàbrica? A veure, noies, què passa?
27: Jo no sé.
0: No ho sabeu?
27: Jo no sé.
23: A veure, dilo.
27: Que se quedan sin trabajo.
0: Ah, molt bé. Digues.
23: Que hi haurà un munt de gent de Parets, sobretot de Parets, que es quedarà sense feina, com ha dit ella, i que l'economia de Parets també baixarà.
0: Sí, és veritat, és veritat. Tenim que pensar en això també. Bueno, pues ara escoltarem aquí una cançó d'un senyor que ens ha demanat la Núria. En Diango. I per què posem aquesta cançó? Per què posem aquesta cançó, Núria? Per què la posem?
6: A veure, aquesta setmana es commemora el Dia Mundial de la Ràdio. I clar, nosaltres som aquí, a la ràdio, no? I cada setmana fem programa, vosaltres heu vingut vegades... I, bueno, crec que és important celebrar-ho perquè fa 100 anys de la ràdio a Catalunya, que... No sé si, no, què?
0: Sí, perfecte.
6: Vale. I crec que val la pena de que en parlem perquè a vosaltres suposo que us agrada venir aquí a la ràdio perquè sou una bona colla que heu vingut, que sí?
3: Sí.
6: Doncs a mi personalment també jo crec que és el mitjà que més m'agrada perquè és el que et permet fer més d'una cosa a la vegada, escoltar... Vius la vida en directe moltes vegades, eh? Ara la gent que ens escolta està escoltant algo que està passant ara.
0: Ara mateix.
6: No algo que va passar fa un any o fa dos, no? I que, bueno, que ens acompanya, que ens ofereix entreteniment, informació, música, etc. No?
0: És com la Irune, que quan condueix el cotxe pues va escoltant la ràdio, que sí?
6: Això mateix, que sí.
0: Per què us agrada venir a la ràdio? A veure, per què us agrada venir a la ràdio? Perquè això és una aventura que hem estat molts anys oferint aquí a la ràdio, que de Parets, que vingui. Des de quan?
5: Sí, jo des de que era petit ja es feia.
0: I tu venies? I la nostra companya Aina també venia aquí a la ràdio. I mira, s'hi ha quedat. I mira, tu també t'has quedat.
5: Jo he tornat.
0: Sí. Que bé. Per què us agrada venir a la ràdio, a vosaltres?
1: A veure, a mi m'agrada venir a la ràdio perquè és molt divertit. Ja sobre puc parlar i m'escolta tothom.
0: Clar, perquè no us agrada parlar a vosaltres, a que no?
1: No, què va!
0: Eider, a tu per què t'agrada venir a la ràdio?
27: Perquè... Primero, es que no lo sé. Y segundo, porque escucha a la gente y me da dinero. Bueno, eso creo.
0: ¿Te dan dinero?
27: Bueno, eso creo que me dan dinero. Y lo tercero, pues que... Y el tercero, que me ve toda la gente y... Segundo, porque hablo. Con un micròfon.
0: Bueno, que sapigueu que el nostre programa s'està gravant amb una càmera perquè un dia d'aquests, que segurament serà el dilluns, es podrà veure per YouTube. Mireu la càmera, està aquí, mireu, mireu-la, mira.
2: Hola,
0: Ainet, mira, aquí, aquí, veieu aquesta? Saludeu la càmera. Perquè ara la ràdio, quan jo era petit i escoltava la ràdio, no sabia com eren els presentadors. No hi havia ni internet, no hi havia YouTube, però ara... Qualsevol que vulgui veure'ns com som nosaltres ens poden veure a qualsevol lloc.
5: Però hi ha molts periodistes que no els agraden les càmeres i que ara es queixen perquè diuen, hòstia, en la ràdio és gravada.
0: Clar.
23: Però una cosa, i és que, a veure, jo crec que la ràdio, un altre avantatge que té, és que quan tu parles, si no pots jutjar per l'apariència perquè no veus a la persona.
0: Uh-huh.
23: Llavors només veus la seva veu, que a vegades tampoc és molt bonica, però bueno, que igualment que quan et poses a escoltar a la persona, pues després no jutges, perquè no pots, simplement no pots.
27: Esta canció me gusta.
0: Sí, saps com es diu?
27: Com?
0: Radio Gaga.
27: Què?
0: Radio Gaga. Sabeu la Lady Gaga?
27: Sí.
0: Doncs ella es va posar el nom de Lady Gaga perquè li agradava molt aquesta cançó, Radio Gaga. La cançó era d'abans i ella es va posar aquest nom. I es diu Lady Gaga per aquesta cançó, dels Queen, dels Radio Gaga. A veure com dieu, Radio Gaga?
27: Radio Gaga.
0: Vinga, ja que esteu aquí i sou locutores, perquè per un dia sou locutores i ens està escoltant molta gent, perquè sabem que ens escolta molta gent de Parets i de fora, perquè ara mateix és possible que estigui passant algú amb el cotxe per l'autopista i estigui sintonitzant la ràdio perquè està avorrit d'escoltar sempre l'Spotify i diu, vaig a escoltar la ràdio i estigui escoltant el nostre programa. Doncs ara vull que vosaltres feu com de DJs, com la Irune, que a part de ser conductora de cotxe també és DJ, i ens presenteu aquesta cançó. Com es presenta una cançó, doncs? Per exemple, no podeu dir, i ara aneu a escoltar una cançó dels Queen que es diu Le Radio Gaga. No, no podeu fer així, perquè la gent us escolti de dir, i aquí tenim una de les grans cançons del grup Queen, Radio Gaga. Uau! Vinga, a veure, presenteu-la. Una, dos i tres, ja.
27: Ara, aquí.
0: Ho podeu fer d'una en una, si voleu. Aquí, qui vol fer-ho, va. A Irune, va, DJ.
27: Aquí avui, a aquesta ràdio, Rap Sense Du, escoltareu una canció de Queen, Radio Gaga.
0: Bé! Vinga, qui més atreveix? Eider,
27: va. Bueno, vale. Vale. En la ràdio. No vas escoltar.
0: Quin ensurt.
27: De Radio Gaga.
0: Quin ensurt. Gairebé es trenquen les agulles de la taula de so.
27: Què?
0: És que aquí tenim com una taula de so i el volum, quan tu parles, fa així les agulles. Xiu, xiu, però aquesta ha fet... Quan has cridat, ha fet...
27: Ria de mi misma.
0: Emma.
3: No,
0: la Emma no. La Judit.
7: Aquí tenim una de les cançons de Queen, Radio Gaga.
0: Very good. Ainet, va. No, l'Ainet no. Ainet, t'atreveixes?
23: Aquí tenim una de les grans cançons del grup Queen. És una gran cançó anomenada Radio Gaga.
0: Molt bé. Audal, tu, de periodista, què vols ser? De ràdio? De tele?
5: Home, a mi m'agrada més la ràdio i la tele, però bueno, si també trobo feina escrivint en un diari, no me voy a quejar.
0: Doncs vinga, t'ha tocat, presenta aquesta cançó, va.
5: I ara amb tots vosaltres escoltarem la gran cançó de Freddie Mercury i del seu grup Queen, Radio Gaga.
0: Aquesta cançó, per què l'has triat, Núria? És molt maca, aquesta cançó.
6: Per aquesta raó, perquè hi ha moltes cançons dedicades a la ràdio, si busquem i tal. Però, bueno, Queen ja l'han posat vegades aquí al programa, tant ara com quan fem només el de nens i nenes, i trobo que és una cançó que té les més importants de la història del pop, no?, del rock. I l'he triada per aquesta raó. Recomanar que també que busqueu el vídeo d'aquesta... que acompanya el vídeo oficial que acompanya aquesta cançó, que són imatges de la pel·lícula Metrópolis, una pel·lícula muda d'un director que és de Fritz Lang, que és molt interessant i com la música acompanya les imatges molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, anem a parlar ja del carnaval, que és el que hemos, hemos venido hoy a hablar del carnaval i del carnestoltes. Que aixequi la mà que ha vingut avui a parlar del carnestoltes. Vinga, va. Atenció, de què us disfressareu aquest carnaval? O és que ja aneu vestides del que us disfressareu?
2: Sí,
3: sí,
9: ja anem
3: sí.
0: Ah, ja no tiene gracia esto. Ara ja, què preguntamos? Què preguntamos? Què preguntem?
10: No lo sé.
0: Quina és la vostra disfressa preferida? A veure. No em digueu la que porteu ara, perquè són rotllos. Una altra.
11: A mi... sí.
0: Puja una miqueta al micròfon, que si no... Així.
11: Així.
0: Així.
11: A veure, tu no sé, jo tinc dos. Tu no sé si saps unes de les pel·lícules que es diu Star Wars i Pirates del Caribe.
0: Oh, m'encantant.
5: Això que t'agradi Star Wars, genial.
0: Veus, veus? A la Aquest... també li agrada.
11: Doncs una disfressa, bueno, tinc tres. Una que es diu de la rei, val? De la rei. I una altra de Luke Skywalker... I com no, del capitán Jack Sparrow.
0: Mare de Déu, t'agraden totes, eh?
11: Hombre!
0: Star Wars és això? És això? Oh!
11: Ja te digo.
0: Ja te digo, eh? Eider, tu de què et disfressaràs, va? O què? No, perdona, de quina és la teva disfressa preferida?
10: Una és la del Baby Yoda, de Star Wars.
0: Sí.
10: I altra és una de...
11: De... De què?
10: De...
0: De... De... De... De... De... De... Bueno, pensa tu. Emma, de què... Quina és la disfressa... Hola, Emma, ¿estás aquí?
10: Creo que sí.
0: Emma, ¿estás aquí? Hola, sí.
10: La de miércoles.
0: ¿Miércoles? ¿Eso qué es?
10: Ah, la de la
0: serie. Ah, la de la serie, miércoles. ¿Y tú, Judith?
12: No sé.
0: De la que vas, ¿no? De la Harley Quinn.
12: Yo esta.
0: Ainet, a tu que no t'agrada disfressar-te, alguna vegada t'has disfressat d'una cosa que has dit uau, m'encantava, és que anava super, super. Quina?
12: La de bruixa. Ah. Una de bruixa.
0: Per què us agrada tant disfressar-vos de bruixa?
10: A mi tanto no, No creus que tanto.
0: Aina, una disfressa de la teva vida. La disfressa de la teva vida.
23: Una vegada, això va ser el Halloween d'aquest any, que vaig anar d'abuela amb les meves amigues.
0: Ah.
23: Va ser boníssim, perquè anàvem per jocs i a sobre ens ficaven en el personatge. Anàvem dient, escolta, maco, ens dones xutxers? I coses així, i és que... sí, sense dubte que és.
0: Que guai, que guai.
10: També l'ho he pensat.
0: La Núria molts anys ha treballat a l'escola Bressol La Cuna i segur que té molt bons records de la seva època com a mestra allà i el Carnestoltes. És una època sí. De molta feina, també, no?
6: Jo crec que sí. Ara em sembla que ja es disfressen poc. Bueno, ara no ho segueixo tant, eh? Però durant tots els anys que he treballat, tant aquí a l'escola Bressol La Cuna com abans i així, doncs la veritat és que era una festa que la vivíem molt, perquè si et planteges doncs, que la festa és una festa que està molt arrelada actualment i que, a més, que les disfresses de les criatures no són algo que s'imposen, sinó que és algo amb la que se senten còmodes, i sí, que realment qui no es vulgui disfressar doncs se li respecte, doncs penso doncs, que està bé. I quan diem això de quines disfresses doncs, ens agraden i tal, jo el meu record és de que potser la disfressa que m'he posat més vegades és la de bruixa, justament, que ho comentaves. És una disfressa fàcil de fer, és una disfressa que si fas servir aquest personatge, doncs moltes vegades no té per què ser negatiu, perquè vull dir, a vegades a les criatures ho passen bé veient aquest com passa en Halloween, no, Aina? I després, per exemple, una disfressa que recordo molt, que me la vaig currar molt, això quan vivia a Lleida, era de titella, que era molt divertida, que vam fer una perruca molt, molt guapa, que totes les companyes anàvem igual. Crec que això que això que me preguntaves de l'escola, actualment no sé si se celebra gaire, però crec que si la gent es disfressa voluntàriament sense que sigui una obligació de l'escola, sigui a la Bressol, sigui la que sigui, és benvinguda a la festa.
0: I tu, Eudald?
5: Jo, a veure, A mi m'agrada molt Star Wars, jo m'he disfressat de Darth Vader.
0: Toma.
5: Amb l'espasa vermella i tal, m'encanta. I també, quan era més petit, m'agradava molt de cirurgià, de policia. I l'any passat em vaig disfressar d'Arlequí. Vaig anar amb un grup molt gran de gent disfressats d'Arlequí. Vam anar al Carnestoltes de Palamós i, bueno, va ser molt divertit.
0: Doncs sí, el Carnestoltes, aquest cap de setmana. I, a més, el dilluns tenim festa.
2: Miquel,
0: digues.
2: Parlant de Star Wars, la meva germana es diu Eider, no? I nosaltres li diem Dark Eider.
0: Perquè és una mica fosca de vegades.
2: Oh, de vegades.
0: Aina, què volies afegir?
23: Que abans heu parlat de la rua i, pues, parlant de disfresses que han triomfat, hi va haver un any, vale, que a la meva escola, pues, vam entrar també a la rua i vam fer la temàtica del circ, vale? Llavors, la disfressa no és exactament meva. Jo anava de domadora de lleons, però tampoc era gran cosa. La millor va ser el meu germà i la meva mare, perquè el meu germà acabava de néixer. I la meva mare, pues, va tenir la idea de que, com que era del circ, pues, ja aniria de venedora de palomites. Però les palomites era el meu germà petit.
0: Ah, sí?
23: Sí. I aquest any la rua és... No vaig a la rua, però la rua és de Willy Wonka i és molt bo perquè els nens petits aniran de xocolatines.
0: Oh, que bo.
23: I el nostre professor de música... i de dansa anirà de Willy Wonka i, pues, és molt bo.
0: Doncs sí, les comparses són una de les coses més guais del Carnestoltes. Jo he vist comparses de tot. Vosaltres recordeu alguna comparsa de molta gent disfressada d'alguna cosa que us hagi impactat? Jo, per exemple, recordo del Rei León. Molta gent disfressada del Rei León. Sí, aquesta. Alguna que recordeu vosaltres de comparses així guais? Demà a Parets en veurem moltes comparses. Hi ha Vilanova i la Geltrú, a Sitges, a Palamós, a Platja d'Aro, es veuran moltes. Ara m'agradaria una miqueta que ens expliquéssiu en el col·le com heu fet la festa del Carnestoltes, perquè sé que cada dia hi ha hagut una consigna. Digueu-nos algunes de les consignes que us heu disfressat en el col·le. A veure, que comenci Ainet explicant-nos en el Lluís Piqué què heu fet.
3: Bueno, el primer dia... havíem anat tot el mateix color.
0: Uh-huh.
3: El segon, del pijama.
0: Sí.
3: El tercer, de roba elegant. I el quart, d'un pentinat divertit.
0: Ah, que divertit. I anar a la vostra escola, anar a la CESCO, de què anem?
3: El primer, de pijama.
9: De pijama.
14: El segon era...
15: La cara pintada.
16: De, el tercer,
17: un pany
18: despentinades.
28: I el quart...
29: roba combinada amb la d'educació física.
30: I altres coses.
0: I a la vostra escola... Tu no recordes, o sí?
23: Nosaltres ho fan, però ho fèiem, però ho fan només els d'infantil.
0: Ah, només?
23: Només, a primària no, només és el dia de Carnestoltes que va estar bé.
0: Doncs, a veure, jo us preguntaré això si és veritat o no. Diuen els experts que disfressar-se és bo per la salut. Creieu que disfressar-vos fa que sigueu més feliços i més felices vosaltres?
31: Sí!
0: Us sentiu més bé si us disfresseu?
31: Sí. Sí.
32: Bueno, un poquito.
0: Creieu que és bo també disfressar-se perquè així canvieu?
31: Sí.
32: Sí. Sí.
0: I podeu ser com persones diferents?
32: Sí.
0: A qui li passa això? Penseu que disfressar-se també és bo per saber fer el ridícul una miqueta?
31: Sí.
0: A vosaltres us agrada que riguin de vosaltres?
31: No.
0: Però si es riuen del vostre personatge del que us he disfressat?
32: Entonces sí.
31: Sí.
0: Ah.
32: Entonces yo le digo, ¡ey, tú sí, el que te has riado! Yo me río de tu disfraz.
0: Clar. Qui s'ho passa molt bé disfressant-se?
33: Jo.
0: A qui no li agrada tant? A qui no li agrada tant? Per exemple, a la universitat, això de disfressar-se gens ni mica, no?
5: Gens ni mica.
0: Que avorrits.
5: Teòricament hem madurat i no
0: teòricament. Home, jo, la veritat és que puc dir que com sóc mestre, porto tota la vida disfressant-me i m'agradaria seguir així tota la vida, perquè m'encanta disfressar-me. Per exemple, ara de què vaig disfressat? A veure si ho endevineu.
23: El de Xonsa és el zorro.
0: Zorro, però em falta el bigoti, eh? L'espasa també. No la volia portar perquè no vull fomentar la violència. A veure, pregunta. A veure, ara us cantaré... Ara jo us diré uns versos d'una cançó, a veure si us la sabeu. A veure, ara arriba el...
28: Carnaval!
0: Ara arriba el Carnestoltes. Tots sortim a...
23: Passejar.
0: Molt bé. Ens posem una...
28: Disfressa.
0: Per saltar, cantar i...
28: Ballar.
0: Tiroliro, tiro...
28: La.
0: Tiroliro, tiro...
28: La.
0: Quan arriba el...
28: Carnestoltes.
0: Tots sortim a...
28: Passejar.
4: Oh. A les canalles posen-los un bon vestit.
0: Vale, ara escolteu una endevinalla que fa un nen petitó de la Carnestoltes. Escolteu.
8: Endivina, endivineta. Un mestil amb una bandera... i al mig una gran calavera, un mocador al cap i un ull tapat. Amb un llero al meu ombra, sempre preparat. Qui és?
0: Qui és? Qui és? Qui és? Aviam, li deixarem parlar a les més petites. Eider i després Ainet. Eider.
9: Pues... un pirata.
0: I tu, què creus?
13: També un pirata.
0: Un pirata, pues sí, un pirata, molt bé.
9: Hemos ganado.
0: Hemos ganado.
17: Ya son carros.
9: Quiero ganar vos, chuches.
17: Y todos y vamos.
0: Vale, i ara escolteu. És la fi del carnaval. Marca el final de la rauxa i l'inici de la quaresma. Quin personatge és el del final del carnaval i comença la quaresma? Us dono tres opcions. El rei Carnestoltes, la vella quaresma o el pallasso boig. L'he puesto muy fàcil. Judit, què creus?
18: El rei Carnestoltes.
0: Ja sí. Digues?
18: La vella quaresma.
0: La vella quaresma.
9: No sonava el nombre, no lo sabía.
0: Es que no sabéis nada, vaya,
9: Sí que sé muchas sumas.
0: Vale, una altra, a veure. Ui. Esto no funciona, a ver.
9: Que no funciona.
0: No funciona el truquito. Oh, se me ha ido. Perdoneu, es que estoy fent moltes coses alhora. Ara, a veure. Te'n poses una perquè no et reconeguin. Te'n poses una perquè no et reconeguin. A veure, Aina.
23: Una màscara?
0: I sí, jo. Què és?
9: Jo? Sí. Una disfressa?
0: Pues no. Una...
18: Màscara?
0: Un antifaz.
4: Estoltes tu.
23: Sí. Has dit, te'n poses una, perquè no et reconeguin. Una és femení i antifaz és masculí.
0: M'he equivocat. Vinga, una altra. Sempre a punt per la disbauxa és el rei del carnaval. Qui és?
18: El
0: Carnestoltes.
23: Més fàcil.
0: Diu, protagonitza la truita més popular del carnaval.
4: Tots.
0: Qui protagonitza la truita més important?
18: La truita de patates.
0: La truita de?
18: Patates.
0: Truita de patates.
4: Tots.
0: La
9: Botifarra, no?
0: Botifarra, molt bé. De llardons, ensucrada i coberta de pinyons. És berenar de dijous gras.
4: La
18: coca.
0: La coca, molt bé.
4: Carnestoltes.
0: I crec que ja està, ja està. Un aplauso, Muy bien, muy bien, muy bien. L'havies acertat todo. Doncs vinga, anem a descansar una miqueta perquè és que no pareu de xerrar, de veritat. Sí, veus aigua, fas un pipi... Anem a escoltar a la nostra companya Lídia.
19: Adiós. Bon, ja tornem a estar aquí un dissabte més al punt de trobada. I, bueno, aquesta setmana ha sigut una setmana mogudeta i encara tenim un cap de setmana ple de moltes coses a fer, perquè estem de Carnestoltes, perquè hem passat el dijous gras, perquè hem fet la truita, m'imagino, i bueno, hi ha un munt d'activitats que segurament teniu programades per gaudir amb la família i els amics. Jo també faré alguna cosa, estic a gaudir de la vida, que és molt curta. I bueno, aquesta setmana el tema dels animalons, us vull explicar que els animalons també ens proporcionen l'oxitocina. I què és l'oxitocina? Pues és una hormona de la felicitat. I tal com us vaig explicar la setmana passada, els animals ens ajuden amb l'àrea física, amb la cognitiva, amb l'emocional i amb la de relacions. Però aquesta setmana us vull explicar una miqueta el que serveix i per què serveix la quinoteràpia, que és treballar amb cavalls. És una àrea bastant desconeguda per mi, perquè jo els cavalls de jove sí que anava a muntar molt, m'agradava molt el contacte amb el cavall, però és que ara he descobert moltes, moltes més coses. Un cavall, si et té confiança, bueno, pot fer moltes coses amb ell. I estar davant d'un cavall, mirar-li els ulls i que sembla que t'entenguin és meravellós. A més, els cavalls ajuden molt amb persones amb TDAH, per exemple, amb persones amb autisme, amb problemes d'esquena, perquè el anar a muntar a cavall fa que l'esquena s'enforteixi la musculatura, amb persones amb problema d'angoixa, amb depressió. En general, es crea una connexió que genera que l'oxitocina, que ens ajuda a mitigar els efectes del cortisol. I què és el cortisol? Una hormona que ens eleva molt a l'estrès i ens pot donar molts problemes de salut, problemes d'angoixa, depressions, estrès, molt estrès, i el contacte amb aquests animalons, amb tots, els animalets, fa que pugem l'oxitocina, que és molt, molt més millor que el cortisol. I això per què passa? Pues això passa perquè el tenir contacte amb animalets millora i redueixen els nivells d'estrès, d'angoixa, de TDAH, de moltes malalties mentals i psiquiàtriques, perquè la ment és molt important, tenir que tenir una bona salut mental. Penso que ara es torna a mirar molt el tema mental a les persones. Havia estat una mica oblidat a la meva forma de veure-ho, però ara tornem a recuperar. No és dolent anar a un psicòleg, no és dolent anar a un psiquiatre. Al contrari, no estem bojos. Necessitem ajuda externa perquè ens puguin ajudar. Doncs igual que anem als metges, els cavalls també ens poden ajudar. Bueno, els cavalls, els gossos, els gats, tota mena d'animalons. Estar amb ells ens dona una seguretat, ens distreu de les preocupacions, de problemes laborals, personals, de pors. Podem crear una connexió amb un animaló que ens ajudarà moltíssim, i a nosaltres amb ell també l'ajudarem molt, perquè quan hi ha una connexió especial, l'animaló se sent molt a gust quan està amb tu, per exemple, i la persona també quan està amb l'animal. Es crea un vincle brutal, fantàstic i meravellós. Bueno, doncs ja no m'enrotllo més perquè és un tema molt extens. Tindria que estar tot una hora per poder explicar una mica per sobre el que és les teràpies. La setmana que ve més, perquè estic investigant bastant. I com sempre dic, aigües netes, vols nets, que passeu molt bona setmana, que vagi molt bé el Carnestoltes, disfruteu molt amb seny i coneixement, i un petonet per tots. Vinga, que vagi molt bé, petons.
1: Trobada Parets, els dissabtes a les 10 del matí. Opina sobre temes d'actualitat a RAC 107. Participa trucant al 93-573-8188 o enviant una nota de veu al 677-231574. Els dissabtes a les 10 tens el teu punt de trobada a Parets, a RAC 107.

0: cantes.
1: Doncs com ens ha dit la Lídia, disfrutem de la vida. I ara és un moment ja a punt d'acabar el programa perquè ens expliqueu ràpidament cadascuna alguna cosa de la que vulgueu dir-nos. Comença la Irune. ¿Cuántas cosas nos explicas, eh?
2: No tengo ni idea.
1: No tiene ni idea. ¿Y la teva germana, Aider? ¿Ens vols explicar alguna cosa? No nos quiere decir nada. ¡Emma!
3: ¿Qué?
2: No sé.
1: Es que me da vergüenza.
2: No.
1: Es que no sé. Oye. ¿La Judith?
2: No.
1: Tampoco.
4: No. Que no sabe de qué explicarte.
1: Pero explica cosas que la llena lo mejor.
4: ¿Del cole?
1: Yo qué sé, de la teva vida.
2: Que...
4: Ah, ya sé.
1: Digas.
4: ¿Yo?
1: Tú. Però d'on deixaria el micro?
5: Fui la fàbrica del xocolata de Willy Wonka.
1: Que vas anar a veure la peli, eh?
4: No, que fui a la fàbrica de Willy Wonka.
1: La de verdad?
4: No,
2: yo quiero ir.
6: Ah, ¿com se llama?
2: De Barcelona, ¿no?
1: Ah, el Museu de la Xocolata.
4: Simón Coll.
1: Ah, Simón Coll, és una fàbrica, sí. Aina, tu ens vols explicar alguna cosa? Vinga.
7: Pues que quan vaig anar a bàsquet ahir, a la tarda...
1: Sí?
7: Pues vaig veure que allà estava el Pocasoltes.
1: Ah, sí? Va venir allà?
7: Fa bàsquet.
1: Fa bàsquet també, clar, és que és molt esportista. Que guai. Algú més vol explicar alguna cosa, no? Ja no? Aina, sí?
8: Yo quiero beber agua.
2: Vale, venga.
1: Que estava venint agua, eh?
9: Que jo, al col·le, ara mateix estem fent un projecte que és sobre el temps i ens ha tocat fer l'edat contemporània, a mi i al meu grup. I tenim que explicar-la, però no explicarem lo típic de que quan es va inventar l'escriptura mecànica, no. Farem coses que siguin com més interessants per al nostre, els companys. Per exemple, també explicarem el Mundial d'Espanya del 2010, també direm... I el millor, bueno, un munt de coses. I el millor és que en comptes de fer-ho com la gent fa normal, o sigui, una presentació i passar-te 8 hores...
1: Avorrida.
9: Avorrides, traient allà tot el que tens que dir, farem una obra de teatre i ens anirem canviant i o sigui, ràpid, així ens traurem una camisa i posant que un altre personatge.
1: M'encanta. I la Judit?
10: Que la setmana passada vam anar a l'excursió a un lloc de la Edat Mitjana.
1: Ah, amb muralles i tot això.
10: Sí.
1: I tu, Emma?
11: Que li vull donar un petó al meu avis.
1: Des d'aquí, des de la ràdio? Sí. Doncs digue'ls-hi.
11: Un petó.
1: Com es diuen els teus avis?
11: Magda i Ramon.
1: Molt bé. Eider.
12: Pues que... Yo he ido a esas cursos a Simón Coll porque estoy haciendo el proyecto humanístico del chocolate.
1: ¿Os agrada la chocolate?
12: Sí, con mi chocolate.
1: Me encanta. Bé, doncs, se'ns acaba el temps, però la Núria té una recomanació cultural molt, molt important.
13: Bé, us en faré dues, una pels adults i una pels nens i nenes i els seus pares, les seves famílies. La primera, ahir es va estrenar al Gran Teatre del Liceu un baló en màscara, un ball de màscares, parlant de màscares, parlant d'antifassos, doncs una òpera molt adient per a aquesta època. Molt bones veus, perquè ja l'he vista, molt bones veus. La posada en escena no li agradarà a tothom, però val la pena que us hi apropeu la gent gran, que us agradi l'òpera. I l'altra proposta, per nens i nenes i les seves famílies, demà al Teatre Can Rajoler, la companyia de Lleida Festuc Teatre ens farà una obra de titelles i actors que es diu La Llàntia Meravellosa. La Llàntia Meravellosa, nosaltres quan pensem en aquesta llàntia pensem a Maladí, Les Mil i Una Nits, no? Doncs en aquest cas sí que hi ha un geni que té una llàntia, però que no tots els poders que vol la nena que tingui, perquè aquesta nena el que vol és que la seva mare, que està malalta, es posi bé. Llavors, la resta de la història doncs l'heu d'anar a veure perquè és molt important, molt interessant, és una història que a part de passar-ho bé, doncs també ajuda a vèncer la por i afrontar-se amb problemes de la vida de cada dia, no? Us recomano que hi aneu i avui teniu dues entrades perquè li toqui tocarà.
1: Ah, doncs sortejarem dues entrades.
13: Bueno, l'organitza el grup Rialles Parets demà a les 6 de la tarda, Can Rajoler, que no sé si ho havia dit.
1: Audal, tenim aquí per sortejar dues entrades. A veure els números que tenim.
0: Primer lloc, Irune. Segon lloc, Ider. Tercer lloc, Emma. Quart lloc, Judit. I per acabar, l'Ainet.
1: El que no se sent, no se l'ha escoltat, eh? Torna a repetir.
0: En primer lloc, la Irune. En segon lloc, Líder. En tercer lloc, l'Emma. En quart lloc, la Judit. I per acabar, l'Ainet.
1: Doncs anem a veure... Anem a veure per qui seran aquestes dues entrades. Atenció. I el número guanyador dels cinc números que tenim és el número 2.
0: Per tant...
1: Qui és el número 2?
0: És l'Eider.
1: Eider, un aplaudiment a Eider! Carnaval, te quiero. Eider, podràs anar al teatre?
4: Amb dues
1: Molt bé, dues entrades. Un aplaudiment a la Eider. Moltíssimes gràcies, Ainet, per haver vingut a la ràdio. Ens encanta que vinguis. Un altre dia tornaràs a venir? Sí? Judit, moltes gràcies per venir a la ràdio. T'ha agradat? Emma, t'ha agradat venir a la ràdio?
6: Sí.
1: Gràcies per venir. Eider, gràcies.
4: De nada.
1: Irune, gràcies.
14: De res.
1: Vigila'm el cotxe, eh? Quan condueixis. Aina, moltes gràcies.
15: A tu.
1: Núria, gràcies per tornar en directe.
13: A vosaltres, gràcies.
1: Audal.
13: Fins dintre de les setmanes, que jo no vinc la vinent.
1: Audal.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Que passeu un bon carnaval, bon carnestolta.
16: David Fernández i José Corbacho estaran al Cafè Teatre el dissabte 10 d'octubre a 11:45 del vespre, amb David i José, No Somos Estopa. Un monòleg molt divertit amb aquests dos actors, David Fernández i José Corbacho, que podrem veure al Cafè Teatre el 10 d'octubre.
17: Els dilluns i dijous no et perdis Rock 107 a les 10 del vespre. Oh, yeah. Les millors bandes i cantants de música rock de tots els temps a Rock 107. Cada dilluns i dijous a les 10 del vespre. Carles

Benvinguts a Rock Sense. I said, avui amb una banda nord-americana, The Shins. Una banda d'indie rock formada l'any 1996 al Albuquerque, Nou Mèxic. La formació actual està composada per James Mercer a la veu i a la guitarra, compositor, Joe Plummer a la bateria, Jessica Dobson a la guitarra, Yuki Matthews al baix i Richard Swift als teclats. La banda té una seu, té la seva seu a Portland. The Shins van començar el 96 a Albuquerque, però com un projecte paral·lel de Mercer i Neil Langford, els dos membres de la banda Lo-Fi Flake, formada el 92, on 99 Flake, ara anomenat Flake Music, es va desintegrar i els membres van formar The Shins. El nom està basat en la família fictícia en el show de Broadway The Music Men, el favorit del pare de Mercer. Poc després, la banda va llançar dos singles a Omnibus Records, Nature Bears a Vacuum, el 98, i When I Goose Step, del 2000, i es van embarcar una gira amb Modest Mouse. Durant la gira a San Francisco, les dues bandes van conèixer un representant de Sub Pop qui finalment els va oferir el llançament del seu àlbum de debut. De fet, el seu primer àlbum és Oh Inverted Wall, que estem escoltant amb el tema One by One All Day. Però un dels seus primers temes destacats de The Shins va ser Caring is Creepy.

aquest primer disc va rebre molts elogis de la crítica i va consolidar la banda com una dels millors artistes d'indie rock a Albuquerque. Les cançons d'aquest àlbum van ser incloses a la pel·lícula Garden State, exposant la música de Deixins a una audiència encara més àmplia. Dave Hernández, membre anterior de Sacred of Chaka, es va unir al grup després de la sortida del baixista Neil Lanford. El 2002 la banda se'n va anar a Portland, Oregon. D'aquest disc també destaquem temes com Know Your Onion i Girl Inform Me.

Un grup amb molts tocs psicodèlics, molt influent de grups a finals dels 60 als Estats Units. El tema més conegut d'aquest primer disc era New Slang.

El seu següent disc va ser Chutes to Narrow. Va ser, com dèiem, el següent disc llançat el 2003 amb aclamació de la crítica i es va convertir en un dels discos més venuts de la disquera Sub Pop amb més de, amb quasi 400.000 còpies fins a la data. On tenia temes com Kissing the Lipless, escoltem, de Shins, avui protagonistes, com dèiem, a Rock Sense.

0: Els dilluns i dijous no et perdis Rock 107 a les 10 del vespre. Les millors bandes i cantants de música rock de tots els temps a Rock 107. Cada dilluns i dijous a les 10 del vespre amb Carles Font.
1: I el 2007 treuen Wincing the Night Away. Aquell any seria el disc que va vendre més còpies, concretament a la primera setmana, al segell Sub Pop. Sleeping Lessons, el tema que escoltem. The Shins, avui protagonistes a Rock 107.

I és que a partir del 2008 James Mercer va renovar per complet l'alineació de la banda i va col·laborar paral·lelament amb Danger Mouse amb el projecte Broken Bells. Sota una formació amb base a Portland, Oregon, van editar aquests àlbums Port of Morrow i més tard Heartworms.

Els Shins van treure el seu últim disc amb Headworms l'any 2017, on hi havia aquest tema Name of You, amb James Mercer al capdavant.

I acabem amb Simple Song en versionada en directe dins el seu Live from the Lot del 2012. Deixi'ns avui protagonistes, han estat protagonistes a Rock Sense. Disfruteu de la música. Adéu. Adéu.

0: Musifilm, el programa de bandes sonores de pel·lícules de Rap 107. Els dilluns a les 11 de la nit podràs escoltar les millors bandes sonores de tots els temps. Musifilm, la música de cinema a Rap 107. Els dilluns a les 11 de la nit, amb redifusió els diumenges de 4 a 5 de la tarda.
1: Benvinguts a Musifilm, el programa dedicat a bandes sonores de pel·lícules. I avui centrades en comèdies absurdes, d'humor absurd. Aquell tipus d'humor, podríem dir, surrealista, un tipus d'humor que es val de les situacions disparatades i incoherents per generar el riure del públic. I una d'elles, i una de les més conegudes comèdies absurdes, sens dubte, la signa els Monty Python i La vida de Brian. Pel·lícula britànica de 1979 de Terry Jones, amb guió de Terry Gilliam, John Cleese, Michael Palin. De fet, tots els Monty Python surten: John Cleese, Michael Palin, Graham Chapman, Eric Idle, Terry Jones, Terry Gilliam, etc. Brian neix en un pessebre de Belén el mateix dia que Jesucrist. Un cúmul de desgraciats i equívocs el faran dur a una vida paral·lela a la del veritable fill de Déu. Les seves poques llums i l'ambient de decadència i caos absolut que es veu submergida a la galeria d'aquells dies el faran viure en mans de la seva mare, d'una feminista revolucionària, i del mateix Poncio Pilato, de la seva pròpia versió del Calvari. Divertidíssima, boníssima pel·lícula, del qual estem escoltant aquest tema.

0: I said to them, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: I continuem amb els Monty Python, un dels reis de la comèdia absurda. Amb Los Caballeros de la Mesa Cuadrada i sus locos seguidores. Allà apareixien John Cleese, Michael Palin, Terry Jones, Terry Gilliam, tots, Graham Chapman, Nicky Keidel, Carol Cleveland. Segona pel·lícula, els Monty Python, en la qual aborden la història del legendari rei Artur i els seus cavallers que van a la recerca del Sant Grial. Pel·lícula de 1975. Amb el seu tema Run Away Song.

Una altra pel·lícula d'humor absurd, Top Secret. We'll get out on that floor and hit that road tonight. We're gonna shake that road to the early, early light. De Jim Abrams, David Zucker, Jerry Zucker, amb el Kilmer de protagonista, també sortia Omar Sharif, Michael Goth, la famosa estrella del rock americà Nick Rivers, arriba a Alemanya Oriental per presentar-se a un important festival cultural, però aquest fet forma part d'un pla per distreure l'atenció del món exterior sobre el que està succeint realment a l'alt comandament de l'Alemanya Oriental. Encapçalat pel general Streck, es proposa reunir novament les dues Alemanyes sota un sol govern. Gran èxit de taquilla, divertida també, aquesta Top Secret de l'any 1984. You better watch that mean or I don't bat you back. You better watch that mean or I don't bat you back.

Top Secret, una de les pel·lícules d'humor absurd que estem escoltant la seva banda sonora. També recordem, per exemple, una altra pel·lícula, com és Escápate como puedas. Pel·lícula de 1992, també de comèdia absurda, de Dennis Dugan, amb John Turturro, Bob Nelson, Mel Smith, tres llunàtics, un advocat, un taxista i un manetes s'ajunten per dirigir una companyia de ballet per complir la seva voluntat d'un milionari. Remake del clàssic original dels germans Marx, Una noche en la ópera. Hi ha un tema, una peça de George Gershwin, Let's call the whole thing off.

i també passem a Agárralo Como Puedas. New York City, it's cold and it's damp. De David Zucker amb Leslie Nielsen, Priscilla Presley, George Kennedy, Ricardo Montalbán o J. Simpson també apareixia després de la mort del seu company Norberg en un tiroteig protagonitzat per una banda de narcotraficants. L'incompetent tinent Frank Drebin busca el cap de l'organització per venjar-se, sospita del magnat de vaixells Vincent Ludwig, però no té proves per inculpar-lo. Tot i això, de manera inesperada, aconseguís l'ajuda de Jane Spencer, una antiga nòvia de Ludwig, on hi ha aquest tema de Randy Newman, L.A. Agárralo Como Puedas, també pel·lícula de l'any 1988. Avui banda sonores de pel·lícules de comèdies absurdes.

Musifilm, el programa de bandes sonores de pel·lícules de Rap 107. Els dilluns a les 11 de la nit podràs escoltar les millors bandes sonores de tots els temps. Musifilm, la música de cinema a Rap 107. Els dilluns a les 11 de la nit, amb redifusió els diumenges de 4 a 5 de la tarda. La millor música de cinema la pots escoltar a Musifilm.

També recordem Dos tontos muy tontos, una altra comèdia absurda, en aquest cas dels germans Farrelly, Peter i Bobby Farrelly. Amb Jim Carrey i Jeff Daniels, Lauren Molly, no és potser una gran pel·lícula, però també molt recordada. Pel·lícula bastant dolentota, tot s'ha de dir. La vida de Lloyd i Harry, dos amics d'una estupidesa supina, és un autèntic desastre. El primer treballa com a xofer d'una limusina i el segon es dedica a transportar gossos. Quan Lloyd s'enamora d'una noia de bona posició que deixa oblidat un maletí en el cotxe, els dos amics emprenen un viatge per tot el país per tornar-li. Hi ha aquest tema de Ballad of Peter Pumpkinhead, dels Crash Test Dummies, que és una versió.

Una altra comèdia absurda que hem de recordar també avui al programa Musifilm, dedicat a bandes sonores sobre, en aquest cas, humor absurd de pel·lícules absurdes, El jovencito Frankenstein. Pel·lícula dirigida per Mel Brooks l'any 1974 amb Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, Cloris Leachman, Terry Garr, Madeline Kahn, Gene Hackman, el jove doctor Frankenstein, Frederick Frankenstein, un neurocirurgià nord-americà, tracta d'escapar de l'estigma llegat del seu avi, qui va crear anys enrere una horrible criatura. Però quan hereda el castell de Frankenstein i descobreix un estrany manual científic en el que s'explica pas a pas com tornar a la vida un cadàver, comença a crear el seu propi monstre. Magnífica comèdia de Mel Brooks.

0: can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: Una altra mítica pel·lícula de comèdia absurda, Hot Shots, la madre de todos los desmadres. Amb Charlie Sheen, Valeria Golino, Cary Elwes, Lloyd Bridges... Topher Hartley és un pilot d'èlit, un top gun de les forces aèries nord-americanes que té que conviure amb el llegat del seu pare i que manté una dura rivalitat amb un altre pilot, Ken Gregory. Un dia se li encomana una dura i perillosa missió, destruir una planta nuclear de Saddam Hussein. Disbauxada, comèdia, Hot Shots, en aquest cas una paròdia a pel·lícules com Top Gun. On hi havia aquest tema molt conegut al seu temps, MC Hammer, You Can Touch This. Why you standing there?

0: can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down.
1: Una altra saga de pel·lícules de comèdia absurda és també Scary Movie.

La primera és de l'any 2000, de Keenan Ivory Wayans, Samantha Faris, John Abrams, Carmen Electra, Shannon Elizabeth i molts altres. Una guapa estudiant mor assassinada. Un grup de desorientats adolescents descobreix que entre ells hi ha un assassí. L'heroïna Cindy Campbell i el seu grup de despistats amics es veuran atemorits per un singular psicòpata emmascarat. Durant tota la pel·lícula, però bé, també de molt èxit en el seu moment. On hi ha aquest tema de Silverchair Punk Song, o aquest de Paula Cole, I Don't Want to Wait.

anem a Espanya, perquè també hi ha comèdies absurdes com Amanece, que no és poc, molt bona pel·lícula de José Luis Cuerda amb Antonio Resines, Casen, Luis Ciges, Aurora Bautista, Enrique San Francisco, en José Sazatornil, Pastora Vega, Chus Lampreave, Manuel Alexandre, Maria Isbert i molts altres. Una pel·lícula de l'any 1989, Teodoro, un enginyer espanyol que és professor de la Universitat d'Oklahoma, torna a Espanya per disfrutar d'un any sabàtic. A l'arribar, s'entera que el seu pare ha matat a la seva mare i, per compensar-ho de la pèrdua, li ha comprat una moto amb sidecar per viatjar junt. Així és com arriben a un remot poble de muntanya que sembla desert. El que passa és que tots els veïns estan a l'església perquè la missa és un autèntic espectacle. Pare i fill assisteixen a les eleccions que se celebren cada any per designar alcalde, cura, mestre i puta. A més, al poble ha arribat un grup d'estudiants d'una universitat nord-americana, uns meteoròlegs belgues, un grup de dissidents dels coros de l'exèrcit rus i inclús uns invasors camuflats d'un poble proper. I aquest tema de José Padilla, València.

I acabarem amb una altra saga de pel·lícules també d'humor absurd, Austin Powers, la primera, Misterioso Agente Internacional, amb en Mike Myers, Elizabeth Hurley, Mimi Rogers, Michael York, primera aventura d'Austin Powers, una peculiar i atractiu espia dels anys 60. El seu principal enemic és el doctor Maligne, interpretat també per Myers. Després de ser els dos sotmesos a un procés de congelació, es desperten 30 anys després en una societat completament diferent a la que coneixien. Tot i això, ells segueixen sent els mateixos, una paròdia a les pel·lícules de James Bond, del qual escoltem diversos temes. Així acabem el programa de Musifilm dedicat a comèdies absurdes. Que vagi molt bé, adeu.

Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les Pintures de la Tippel. I dissabte, 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'Església Sant Esteve. Necessito rugir feroxa pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93 573 98 00.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent a aquest dilluns, aquest 5 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui el tema que ens ocuparà i amb el que obrirem és la situació que tenim, lògicament, aquest temporal, aquestes tempestes importants que hem tingut aquest cap de setmana i en aquestes últimes hores a Parets del Vallès. I tindrem l'última hora de la mà del regidor de Seguretat Ciutadana que tenim avui als nostres estudis, que de seguida ens informarà de com es troba la situació a casa nostra. És un dels temes importants a tractar a l'informatiu. En tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Ens ocuparem àmpliament de parlar del tema de les tempestes. També hem parlat amb Protecció Civil, que ens farà un balanç de les actuacions del cap de setmana. En parlarem també del 20 anys, del 20è aniversari, celebrat aquest passat cap de setmana del CDIAP Espai 3, que va celebrar aquesta trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió. Sense oblidar-nos que aquesta setmana tenim presentació de llibres dijous, dia 8 d'octubre, a la Biblioteca Can Rajoler. La paratana Esther Giró presentarà el seu llibre Quan el silenci no arriba. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar de com es decideixen els noms dels carrers a Barcelona. Parlarem del nomenclàtor de la ciutat barcelonina i de curiositats molt interessants. Després hi ha tota l'actualitat esportiva amb el resum del cap de setmana. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.

0: cara.
1: Ràpidament, un balanç d'aquest cap de setmana, com han anat les actuacions a Parets, com s'ha viscut aquesta situació extraordinària meteorològicament parlant?
0: Sí, ha estat extraordinària, ha estat una situació molt complicada. La matinada doncs, que va passar, ja sabeu, al Vallès Oriental, doncs, evidentment, des del minut zero ja vam preveure, ja un cop tenim doncs, tota la informació del CECAT, com havíem d'actuar. Sí que ens agrada posar molt en valor doncs, la feina i la coordinació que hi van haver entre els diferents cossos d'emergència i de seguretat, Protecció Civil i Policia, i per tant a Parets del Vallès aquella matinada, bàsicament els fets que es van produir doncs, va ser doncs, algun pàrquing inundat, alguna terrassa, algun ascensor per talls de llum, doncs, també alguna persona que vam haver d'ajudar a sortir, no?, i evacuar, i tenint en compte les rieres, el riu i tot el que hem viscut als voltants, doncs la veritat és que aquí no hem hagut de lamentar a hores d'ara doncs, cap incident molt més enllà del que hem vist, no?, a municipis també del voltant, que han patit danys encara majors. Això sí, que quedi molt clar que en casos com aquests, les decisions que es prenen sempre són per garantir la seguretat de la ciutadania i anem per prioritats, sobretot la seguretat. Ho dic perquè avui doncs, ja heu vist, no?, els anuncis, la normativa de confinament i sobre la marxa, a mesura doncs, que teníem instruccions, és quan nosaltres podem informar i podem actuar. Ho dic perquè hi ha coses que no estan previstes, com aquest confinament. Això ha anat sobre la marxa, s'ho ha decidit qui ho ha decidit, i nosaltres el que fem després és fer que es faci i es compleixi la normativa. Ho dic perquè ningú aquest matí s'ha aixecat pensant si es tancaven o no els col·legis. Això ha anat succeint a mesura doncs, que la Generalitat ha anat informant de les diferents decisions que s'han pres a Protecció Civil, i nosaltres el que hem fet és el més ràpid possible doncs, garantir, evidentment, la seguretat de tots els nostres ciutadans. Coincidim amb el diagnòstic, coincidim amb les mesures, perquè al final l'important aquí és la seguretat de tothom.
1: S'ha començat per el tancament de les escoles Bressol, les tres escoles Bressol municipal, que ha sigut el tret d'inici d'aquesta situació, d'aquest episodi.
0: Sí, sí, com et deia, doncs, sobre la marxa doncs, hem anat fent, no? Evidentment, doncs, l'Ajuntament té potestat en algunes i no en altres. Un cop la Generalitat ha deixat a disposició dels ajuntaments doncs, l'elecció, nosaltres consideràvem que el criteri més adequat, tenint en compte el confinament que després han dit per la mobilitat doncs, el més adequat era doncs, que es tanquessin, que estiguessin confinats fins a nova ordre. A hores d'ara encara doncs, no s'ha aixecat aquestes restriccions i, per tant, doncs, les properes hores seran claus per veure doncs, com es va obrint tot i la flexibilitat a les escoles i a tot arreu.
1: L'Ajuntament ha penjat, ha fet doncs, el comunicat en quant a on van. Important, no?, que també cal seguir present i seguir aquests passos.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, sobretot perquè quedi tot molt clar, perquè quan passen aquestes coses és que, clar, l'important primer és la seguretat sempre, per tant, et pots equivocar en alguna paraula, en algun concepte, però això ja ve després, no?, i per això hem comunicat abans i després ja s'ha fet oficial. Això funciona tot arreu igual, no només a Parets, evidentment es dona les instruccions, t'organitzes i després, doncs, oficialment actues. Poden passar uns segons, vale? però s'ha fet tot com toca, i quan toca per preservar la seguretat de les nostres veïnes i veïns. Evidentment, doncs, ja ho estem veient a la televisió, doncs, que les afectacions són arreu i a tot arreu, i el que toca, en aquest cas, a les administracions és anar actuant sempre de manera prioritària. Primer la seguretat i després les reparacions.
1: Per concloure, Francesc, un resum de les últimes hores en aquest migdia de dilluns 5 d'octubre. Quina és la situació a Parets?
0: La situació doncs, no és dolenta comparada amb altres municipis. Evidentment, doncs, ha plogut moltíssim. En algun moment, doncs, fins i tot, estàvem molt preocupats per el tema de les rieres, evidentment, i d'Altenes, però sí que hem anat presencialment a veure doncs, com estava i com evolucionava. Hem tingut temps dins dels diferents comitès de crisi i d'emergència, digue-li com vulguis, que hem anat fent en aquests dies. I al final, doncs, el que és més important és que no hi ha danys físics, no?, a cap persona que nosaltres tinguem constància en aquests moments. Sempre dic en aquests moments, perquè quan estem parlant, doncs, potser hi ha alguna cosa que no tenim constància. I som optimistes de cara, doncs, cap al migdia d'aquí una estoneta, doncs, tenint en compte la previsió que hi ha, doncs, que la Generalitat, doncs, flexibilitzi sobretot a la nostra zona. Això ho anirem veient i anirem informant a través dels mitjans oficials. I, per tant, recomano, sisplau, o la ciutadania, doncs que segueixin i estiguin molt amatents, no només a la informació de la Generalitat de Catalunya, sinó també doncs, aquí a les de l'Ajuntament, als mitjans municipals, perquè doncs, hi han decisions que es prenen des d'allà i hi ha d'altres doncs, que també fins i tot nosaltres avui doncs, hem decidit per la seguretat de tothom prendre-les perquè ens havien donat doncs, aquesta possibilitat.
1: Doncs gràcies, Francesc de la Torre, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Parets, per estar avui en

0: directe al nostre informatiu.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos doncs, aquesta possibilitat d'informar la ciutadania.
0: I seguirem al peu del canó per tota l'actualitat que pugui ocórrer doncs, a través dels nostres micròfons. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Nosaltres seguim informant sobre aquesta situació. Hem parlat d'un ban a aquest comunicat que ha fet l'Ajuntament de Parets, que anem a repassar una miqueta amb més detall pel tancament de tots els equipaments municipals per al temporal fins que s'aixequi aquestes restriccions davant l'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya per l'episodi del temporal que afecta Parets del Vallès i, com no, el Vallès Oriental en conjunt, i amb l'objectiu de garantir la seguretat de la ciutadania i del personal municipal, el govern municipal de Parets ha decidit tancar al públic tots els equipaments municipals fins a nou avís, que, com dèiem, us mantindrem informats. El tancament afecta, entre d'altres, les instal·lacions esportives, les biblioteques, els centres cívics i culturals, els espais per a la gent gran, les llars d'infants i escoles bressol municipals, també infantil, primària i secundària, respecte a les quals els alumnes que estiguin a les escoles de primària i secundària han de romandre i confinats fins a noves indicacions. També queden tancats els parcs i jardins, el cementiri municipal i les dependències de l'Ajuntament. L'atenció presencial al públic queda suspesa i es mantenen els canals telemàtics i telefònics per a gestions urgents. En quant a les activitats que s'han suspès, queden suspeses i fins a nou avís o ajornades totes les activitats organitzades o autoritzades per l'Ajuntament en espais públics i equipaments municipals, com ara activitats esportives, culturals, formatives i d'oci. En quant als serveis essencials, els serveis essencials es mantenen operatius, entre ells la policia local i la brigada municipal i de neteja viària, que treballen de manera coordinada amb Protecció Civil i els cossos d'emergència. També aquest ban recomana evitar els desplaçaments innecessaris i, si es pot, quedar-se a casa. Allunyar-se de rieres, rius, torrents, lògicament, i zones inundables, i no creuar mai trams inundats. No aparcar ni acostar-se a arbres, façanes, bastides o elements que puguin arribar a caure, recollir o fixar objectes que puguin ser arrossegats pel vent o l'aigua, com el mobiliari de terrasses, testos, tendals, i seguir únicament les informacions oficials dels canals de l'Ajuntament, també de Protecció Civil i de la Generalitat de Catalunya. I en cas d'emergència, sempre trucar al 112. És un dels telèfons, canals d'informació, 112. També policia local, recordeu, 93 573 7000, i l'atenció ciutadana a l'Ajuntament, 93 573 88 88. Podeu seguir tota l'actualització de la informació a través de les xarxes socials municipals, a través del web municipal i a través, com no, de la nostra emissora. L'Ajuntament manté informada la ciutadania de l'evolució d'aquesta situació i de la data de represa de l'activitat dels equipaments, agraint la col·laboració i la comprensió de tothom. Un ban que acaba firmant l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado. Com dèiem, tancament de tots els equipaments municipals per al temporal, en quant a les activitats també suspeses, amb els serveis essencials, lògicament, alerta. I a més de l'última hora que hem tingut en directe el nostre informatiu migdia de la mà del regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, també hem volgut parlar amb el responsable de Protecció Civil a Parets, en Pepe Méndez, que ens explicava les feines de manteniment que ha fet aquest cos durant les últimes hores a casa nostra.
2: Sí, hemos estado toda, bueno, hasta las 7 de la mañana limpiando invernales, sacando agua, sacando ramas. A las 7 de la mañana no hemos ido a descansar. Bueno, ahora aquí bastante normal, ya estamos ahora dando una vuelta por la población, arreglando un poquillo las cosas y bastante bien. No hay balsas de agua porque anoche nos pegamos una paliza. Cayó muchísima agua y bueno, no tragaba los invernales. Y limpiando y sacando barro y mira, toda la noche así, hasta las 7 de la mañana hemos estado ahí en emergencia.
0: Després de l'episodi intens de pluja també aquest matí, a Protecció Civil, el cos de voluntaris de Protecció Civil segueix treballant al carrer, al peu del canó, netejant embornals i el que faci falta per mantenir la seguretat de la ciutadania. El mateix responsable de Protecció Civil a Parets, en Pepe Méndez, també ens explicava les feines de manteniment que han fet el cos en quant a aquestes hores a casa nostra.
2: El Tena nunca l'havia visto tan tan alegre, el Tena iba muy cargado de agua que venía de arriba. Y la riera esta, la riera seca, madre mía, de lado a lado hasta arriba. Casi pasaba por el puente que va ahí a la escuela, casi que arriba, ¿eh? Algo bárbaro, mucha agua cayó anoche, muchísima. Lo que es la zona del circuito del Roco, toda la parte del polígono Cambolar, igual, negada. Bueno, ya te digo, toda la noche limpiando inbornales para, claro, que no se hagan balsas y que no salgan grandes balsas y retroceda y se entre en las fábricas, en los pisos, en los parkings. Bueno, aixecando agua toda la noche.
0: Pepe Méndez ens parlava del riu Tenes, que ha superat el llindar de perill després d'un cap de setmana de pluges torrencials, als prop de 113 litres per metre quadrat, per metre quadrat que acumulats, en aquest cas, a parets, han fet créixer el cabal del riu fins a arribar als 124 metres cúbics per segon, per sobre del llindar de perill, i han obligat a suspendre les activitats presencials també, com dèiem, a molts equipaments, a escoles, Bressol el primer que han anul·lat el seu servei. El riu Tenes ha superat aquest llindar de perill després d'un cap de setmana, com hem pogut viure, de pluges torrencials. Aquest cabal del Tenes, que ha arribat aquest matí de dilluns a 124 metres cúbics per segon a l'estació de l'Agència Catalana de l'Aigua, la que a Lliçà de Vall, superant aquest llindar de perill després dels prop de 113 litres per metre quadrat acumulats a casa nostra entre les 2 de la tarda d'ahir diumenge i les 5 de la matinada d'aquest dilluns. La crescuda ha provocat també afectacions a la llera del riu i ha arrossegat bona part de les canyes. Una situació meteorològica que ha mantingut el Vallès Oriental en alerta per les pluges que han continuat aquest matí de dilluns. Apareix-se a l'Ajuntament, com us hem comentat, ha decidit suspendre durant tota la jornada l'activitat educativa presencial i ha començat per les escoles bressol municipals, la Cuna, el Garrogot i el Cirerer, davant les pluges torrencials i les diferents afectacions que han patit aquests centres educatius i els talls intermitents de subministrament elèctric. Es demana a les famílies també que durant la jornada i fins que s'aixequi el confinament evitin desplaçaments innecessaris i extremin al màxim les precaucions davant aquesta situació meteorològica que pot anar canviant, i també l'estat que està a hores d'ara a les vies al nostre municipi, també Rodalies. La suspensió ha afectat a qualsevol comunicat de, lògicament, que han oficiat els canals oficials, és a dir, que hem de seguir al peu del canó el que dicta Protecció Civil, que demana a la ciutadania de la comarca que es confini per risc de desbordament de rieres fins a nou avís. Com dèiem, important aquesta situació que s'ha viscut al darrer cap de setmana i les últimes hores, i com a última hora, lògicament, aquest comunicat de l'Ajuntament de Parets a través del BAN publicat al web municipal www.parets.cat i també els canals oficials de comunicació municipals davant l'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya per l'episodi de temporal que afecta a Parets i al Vallès Oriental, lògicament en general, amb l'objectiu de garantir la seguretat de la ciutadania i del personal municipal. El govern municipal de Parets ha decidit així, doncs, tancar al públic tots els equipaments municipals fins a nou avís, que estarem a alerta de quan s'aixequi aquest confinament i us informarem a RAP 107.
3: RAP 107. Serveis informatius.
0: El passat dissabte 3 d'octubre, el Teatre Can Rajoler, el CEDIAP Espai 3, va celebrar el seu 20è aniversari amb una trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i les seves famílies en els contextos quotidians. La jornada va tenir lloc de les 9 del matí a les 2 de la tarda amb una jornada de trobada, reflexió i intercanvi al voltant de l'atenció precoç i la intervenció en els entorns naturals als infants. La jornada, anomenada Atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats, va ser una trobada per compartir experiències i generar espais on es pugui reflexionar sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i de les seves famílies en el dia a dia. Va comptar amb dues ponències i una taula rodona amb la participació de professionals i famílies. El títol de la jornada, com dèiem, Atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats. Cada moment del dia, una oportunitat per aprendre a comunicar-se i participar. Un acte que va començar amb la benvinguda institucional, seguida de la presentació del 20è aniversari del CDIAP, a càrrec de Meritxell García i Mireia Martínez, terapeutes i directores del CDIAP. Van parlar amb elles i per començar ens explicaven què és el CDIAP i com treballen a Parets del Vallès.
4: Un CDIAP és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i és un servei on atenem els infants i les seves famílies de 0 a 6 anys, amb algun trastorn al desenvolupament o algun risc de patir-lo. I aquesta jornada, bueno, ens han vingut dos professionals a fer dues ponències. També explicarem el nostre projecte pilot que estem fent aquí al municipi de Parets, amb treball en l'entorn natural en les escoles bressol amb la participació de les famílies.
0: En aquests 20 anys que porta el CDIAP a Parets, les professionals han atès a 1.403 famílies. Només l'any 2025 van atendre el 32% dels infants que hi ha a Parets en l'edat de 0 a 6 anys. És evident que cada any creix la necessitat d'atenció precoç en infants. A Catalunya, el passat any, es van atendre 54.000 infants.
5: L'atenció precoç, en realitat, en tot Catalunya està augmentant. Cada vegada són més les famílies que necessiten ser ateses per serveis especialitzats. Aquest any a Catalunya s'han atès 54.000 infants entre 0 i 6 anys. Parets és un municipi molt, molt petit o d'una mida mitjana i hi ha la particularitat de que el nostre CDIAP atén únicament a la població de Parets. Al llarg d'aquests 20 anys hem atès a 1.403 famílies. I és que hem atès aquest any 2025 un 32% de la població entre 0 i 6 anys.
0: La ponència al disseny dels espais com a mesura de suport per a l'aprenentatge i el desenvolupament va anar a càrrec d'en Marc Corones, que és llicenciat en psicologia, màster en psicopedagogia, membre de la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació i professor associat a la Universitat de Barcelona, Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació. Ell mateix ens parlava de la seva participació a Parets.
6: La ponència que he fet avui és sobre com dissenyem els espais educatius, les aules i altres espais de desenvolupament dels infants, també les habitacions, les sales d'estar de casa, com tots aquests elements de l'entorn influeixen en el desenvolupament de les capacitats d'atenció dels infants. L'espai ideal, per dir-ho molt resumit, és l'espai en el que podem fer, és un espai flexible en el que podem fer que en cada moment hi hagi només allò que volem que hi hagi en funció de l'objectiu que perseguim aquella estona. Que és important, en la mesura del possible, anar tenint sempre molt present en tot el que fem a nivell educatiu i de desenvolupament dels infants, tenir molt present sempre l'evidència científica i no basar-nos tant en com ens agradaria que es produís aquest desenvolupament, sinó sobretot en el que sabem de com es produeix.
0: La segona ponència va ser la importància de l'entorn en la integració sensorial a càrrec de Bàrbara Viader, que és terapeuta ocupacional per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en neurociències per la Universitat de Barcelona, certificada en integració sensorial per la Universitat del Sud de Califòrnia i també és directora del Centre d'Estimulació Infantil de Barcelona des de fa 25 anys. Després de la pausa es va fer una taula rodona sobre el programa d'intervenció centrat en la família en l'entorn natural de l'Escola Bressol, una taula de diàleg i de reflexió sobre l'experiència d'intervenció en l'entorn natural de l'Escola Bressol, amb la participació de professionals del CDIAP, professionals de l'Escola Bressol i també famílies. Vam parlar amb una mare usuària del CDIAP, la Ruth Martínez, mestra d'educació especial també i mare de l'Israel. Ella ens explicava els beneficis que va tenir el seu fill i la família vers les necessitats de l'infant.
7: Sí, Israel ara té 3 anys, però va estar atès pel CDIAP des que tenia 2 mesos, més o menys. I bueno, va estar atès perquè derivat de pediatria, perquè ella va néixer amb una malaltia que és l'espina bífida. Doncs és una malformació que no s'acaba de formar bé la mèdula durant la gestació, llavors pot ser més alta o més baixa, no, aquesta lesió, i bàsicament té repercussions a nivell motriu, a nivell d'esfínters. Ens ha fet saber com a família com treballar a nivell motriu, i no només motriu, sinó a nivell de desenvolupament, segons l'etapa on estava l'Israel, per treballar com a família per afavorir el seu aprenentatge motriu i desenvolupament. O sigui, diguéssim que sempre ens donava eines depenent en quin moment evolutiu estava. Al principi sí que era més constant no, cada setmana mai hem anat, no? Però potser cada 15 dies, depenent. I després ja quan hem vist que l'Israel estava ja, doncs, ostres, que anava bastant a la part amb els seus iguals, doncs ja han reduït la intervenció, no? Però sobretot també ha estat una intervenció no tant amb ells, sinó amb nosaltres, per saber com fer-ho, no? Per donar-nos les tècniques, els suports, el com podem afavorir.
0: El passat dissabte 3 d'octubre, el Teatre Can Rajoler, el CIAP Espai 3, va celebrar els seus 20 anys amb una trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i les seves famílies en els contextos quotidians. El CIAP Espai 3 és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i està gestionat per la cooperativa Espai 3 en règim de concert del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Des de la seva creació l'any 2005 forma part de la xarxa de serveis socials d'atenció pública. L'atenció precoç és un servei social d'atenció especialitzada del Sistema Català de Serveis Socials Universal i Gratuït per als infants de fins a 6 anys i les seves famílies. A casa nostra, per ells, ja fa 20 anys que disposem d'aquest servei gestionat per la cooperativa Espai 3 CDIAP en règim de concert, com dèiem, amb la Generalitat de Catalunya.
3: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
0: El pròxim dijous, 8 d'octubre, a 6:45 de la tarda, hi ha a la Biblioteca Can Rajoler la paratana Esther Giró. Presentarà el seu primer llibre, Quan el silenci no arriba, un llibre íntim i sincer que parla de la maternitat no normativa, també dels silencis, del cansament, de la culpa, de l'amor incondicional i de la necessitat de mirar més enllà de les etiquetes i els diagnòstics. Serà una bona oportunitat per conèixer de prop a l'autora, que estarà acompanyada per la il·lustradora, la Laura Conesa. Quan el silenci no arriba és un llibre autopublicat amb l'editorial Letra Minúscula que va veure la llum el passat 2 de juny d'aquest 2026. Unes 80 pàgines d'un relat valent, íntim i profund que trenca tabús i obre finestres a una experiència que moltes mares viuen en silenci. Aborda la maternitat des d'una perspectiva crua, honesta i allunyada dels relats idealitzats. Una obra que posa el focus en el silenci, en la culpa, en l'esgotament emocional que moltes mares viuen sense poder-ho verbalitzar. Hem parlat amb l'autora, amb l'Esther Giró, i ens recomana no perdre'ns la seva presentació.
8: Us vull convidar a una trobada molt especial per a mi. El proper 8 d'octubre, a les 6:30 de la tarda, a la Biblioteca de Can Rajoler, presentarem Quan el silenci no arriba, que és el meu primer llibre. No hi seré sola, m'acompanyarà la Laura Conesa, que ha estat la companya i amiga que ha posat imatge a les paraules amb les seves il·lustracions. Ens agradaria passar una bona estona amb vosaltres, poder parlar del llibre, respondre les preguntes, satisfer les curiositats que tingueu, però sobretot volem compartir el que hi ha dins, el que explica, el que he tingut intenció de transmetre i per què creiem que val la pena quan el silenci no arriba. Així que ja ho sabeu, dijous 8 d'octubre a les 6:30 a la Biblioteca Can Rajoler. Us hi esperem.
0: Esther Giró és infermera de professió i directora d'un institut de formació professional de l'àmbit sanitari. Tota la seva trajectòria ha estat lligada a la cura de les persones, periodista de mirades diferents, la de l'àmbit hospitalari, on la cura respon a protocols i urgències, i la de l'àmbit educatiu, on la cura es tradueix en acompanyament i formació de noves generacions de professionals de la salut. A aquestes dues mirades professionals s'hi suma una tercera, la més personal, la de ser mare d'un fill que no encaixa en allò que s'espera, una experiència que l'ha portat a mirar més enllà de les etiquetes i els diagnòstics. Cadascuna d'aquestes mirades ha tingut el seu moment, el seu propi temps i espai, i és de la seva suma de tot això que neix aquest llibre. Escoltem a l'autora Esther Giró, que ens explicava per què va decidir publicar el llibre.
9: Simplement vaig posar-me a escriure per reflexionar jo mateixa i per desfogar-me. No hi havia cap intenció de publicació en principi en el llibre. Va ser després que una amiga el va llegir i va pensar que era una situació que es podia extendre a moltes altres famílies i mares i que em va animar de fet a intentar publicar-lo. Per mi va ser totalment terapèutic.
0: Quan el silenci no arriba, l'Esther mira cap a dins per explicar amb honestedat i sense filtres una experiència que fins ara havia quedat en silenci.
9: Parla de que la maternitat és una cosa que, per exemple, en el meu cas havia desitjat sempre des de petita i que tots volem tenir nens sans, perfectes, bonics, no? I que sigui fàcil i no sempre és així, perquè al final les coses a la vida passen i simplement s'han d'entomar com vinguin, no? El que passa és que algunes situacions socialment estan molt enteses, molt respectades i generen comprensió, llàstima, ajuda, i d'altres, no? D'altres passen per una criminalització dels pares moltes vegades, no? I amb un no ho estàs fent prou bé, i això passa perquè no ho estàs fent prou bé, no? I aleshores és quan has de una mica explicar la necessitat de que a vegades les coses no és que les facis malament, sinó que potser altres persones no tenen la capacitat de fer-les com normativament seria correcte.
0: Quan el silenci no arriba, és el primer llibre de la paratana Esther Giró. La presentació a Paret serà aquest dijous 8 d'octubre, 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Can Rajoler. Un llibre que posa paraules a allò que sovint queda ocult, la cara més silenciosa, fràgil i humana de la maternitat, i que parla sobre les malalties mentals. Esther Giró ens convida a mirar a la maternitat sense filtres, amb una honestedat que incomoda però que també allibera. Quan el silenci no arriba, és un llibre que obre espais a conversa necessaris i que posa paraules a experiències sovint invisibles. L'autora estarà acompanyada de la il·lustradora del llibre, la Laura Conesa.
3: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
0: Avui el repàs de l'actualitat tant de la comarca també passa per parlar del temporal, i comencem recordant que Protecció Civil demana a la ciutadania de la comarca que es confini per risc de desbordament de rieres des de primeres hores del matí, que s'ha aixecat aquest confinament. La circulació de trens s'ha quedat totalment interrompuda a Granollers arran de la inundació de les vies. Després d'un primer és alerta per pluges localment intenses al Vallès Oriental, Protecció Civil ha enviat un segon avís en què alertava de la possibilitat que es desbordessin les rieres. També demanen que, en cas que l'aigua entri a l'interior dels edificis, s'accedeixi a plantes superiors. La nova alerta de Protecció Civil avisava que hi havia risc de que les rieres es desbordessin i demanava protegir-se a l'interior dels edificis. Pel que fa a la mobilitat, la circulació de trens ha quedat totalment interrompuda a Granollers arran de la inundació de les vies, segons han confirmat Adif. Les pluges de primera hora d'aquest matí han deixat la zona impracticable per als trens. De fet, la R2 Nord ja s'havia de fer per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni pels efectes de les pluges del cap de setmana. Fons de Renfe han informat que han parat els trens en aquesta zona per precaució, però que no hi ha cap afectació als passatgers. Protecció Civil ha posat en prealerta el Ferrocat mentre s'evacuava un tren de passatgers aturat prop de l'estació de Rodalies. Així doncs, la pluja també ha obligat els bombers a fer 13 rescats de persones atrapades en vehicles a la nostra comarca, exactament al Vallès Oriental. El cos d'emergències ha rebut 44 avisos a la comarca entre les 6 del matí i les 10 del matí, 21 de les quals relacionades amb inundacions. Bombers de la Generalitat han hagut d'intervenir aquest dilluns al matí en diversos punts del Vallès Oriental per auxiliar persones que havien quedat atrapades a l'interior dels seus vehicles a conseqüència de les fortes pluges. Segons han informat els agents, entre les 6 del matí i poc abans de les 10, el cos d'emergències havia rebut 44 avisos a la comarca, 13 dels quals corresponien a actuacions de salvament. Les inundacions han concentrat bona part de les incidències registrades durant les primeres hores del dilluns. En concret, els bombers han comptabilitzat 21 avisos vinculats a acumulacions d'aigua i a inundacions, mentre que la resta de serveis han estat relacionats principalment amb la caiguda d'arbres i diverses afectacions en estructures. Entre les actuacions més destacades hi ha els rescats de persones que no podien sortir dels vehicles que havien quedat immobilitzats a causa de l'aigua o del fang acumulat per l'episodi de pluja. Davant l'elevat nombre d'incidències a la nostra comarca, els bombers han reforçat el dispositiu al Vallès Oriental amb 10 camions procedents d'altres regions de Catalunya, on aquest dilluns no hi havia activat cap alerta meteorològica. El reforç permet ampliar la capacitat de resposta dels serveis d'emergències davant un episodi que ha deixat nombroses incidències a diferents municipis del Vallès Oriental durant el matí, com un dels més afectats, la capital de la nostra comarca, Granollers. I, malauradament, Montornès ha tingut que decretar 3 dies de dol per la mort d'un veí durant el temporal del cap de setmana. La víctima va ser localitzada sense vida en un garatge inundat a Cal Ametller, el barri més afectat pels aiguats, mentre el municipi continua aquest dilluns també pendent de les pluges i de les tasques de recuperació. L'Ajuntament de Montornès ha decretat 3 dies de dol, del 4 al 6 d'octubre, després que aquest home fos localitzat sense vida diumenge al matí en un garatge inundat. La família havia alertat els serveis d'emergència perquè no el trobaven i els bombers van rebre l'avís cap a les 7 del matí. 4 dotacions es van desplaçar fins al lloc i després de treballar per buidar l'aigua acumulada van trobar-hi malauradament el cos sense vida. La víctima hauria intentat accedir al garatge del seu domicili en plena inundació en un moment en què l'aigua baixava amb molta força per diversos punts del municipi. La mort ha deixat una forta commoció a Montornès. Durant aquests 3 dies, les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal i l'Ajuntament ha suspès els actes oficials, lúdics, culturals i festius previstos. El consistori havia convocat també un minut de silenci aquest dilluns al migdia, però finalment l'han posposat davant la nova situació meteorològica que s'ha viscut i les fortes pluges que han tornat també a afectar el Vallès Oriental. Les imatges que deixa el temporal a Montornès expliquen molt bé la dimensió de l'episodi, amb carrers coberts de fang, baixos i garatges inundats, contenidors desplaçats i vehicles afectats que han format part del paisatge que encara es podia veure aquest dilluns en alguns punts del municipi. Cal Ametller ha estat el barri que ha patit amb més intensitat els aiguats. Veïns de la zona han explicat que durant la matinada l'aigua va començar a sortir amb força del clavegueram i que en pocs minuts el nivell va pujar de manera molt ràpida. En alguns carrers es va arribar a registrar acumulacions d'entre mig metre i un metre d'aigua. La proximitat del riu Mugent i de la riera de Vallromanes va complicar encara més aquesta situació. El Mugent va experimentar una crescuda molt important i diumenge al matí va assolir cabals excepcionalment elevats. Des de les primeres hores de l'emergència, policia local, bombers, protecció civil, brigada municipal i voluntariat han treballat en les tasques de neteja i de recuperació del municipi. L'Ajuntament també va activar el CECOPAL per coordinar els recursos i fer el seguiment de les incidències.
3: El temps a RAC 107 FM.
10: Hola, què tal? Cap de setmana històric el que hem tingut a les comarques de Barcelona i de Girona amb uns registres de precipitació espectaculars degut a aquestes pluges torrencials que hem tingut. Registres que, per exemple, a Granollers vam recollir 250 litres per metre quadrat o a la mateixa vila costanera de Vilassar de Mar, 288 litres per metre quadrat. Aquí, a Parets del Vallès, depenent de la zona del poble, hem recollit, per exemple, a la zona del Pau Vila, 102 litres per metre quadrat o, per exemple, al barri antic, al centre de la vila, uns 140 litres per metre quadrat. Això fem sumar molts i molts litres i, per sort, aquest cap de setmana no hem patit danys aquí al poble. Però la sorpresa ha estat a primeres hores del matí d'aquest dilluns. Sí que és cert que esperàvem una miqueta de pluja, però sense cap mena de dubte la torrencialitat de les precipitacions que han descarregat amb molta, molta intensitat. I una altra vegada, la població de Granollers és on probablement ha rebut l'impacte més fort. I han recollit amb prou feines del que portem de jornada més de 100 litres per metre quadrat. Però, a més, tenim una dada destacada i és que ha plogut 83 litres per metre quadrat en tan sols una hora. Són registres realment espectaculars i aquí a Parets del Vallès, aquesta jornada matinal d'avui dilluns, hem recollit al voltant d'uns 50 litres per metre quadrat. Molt pendents, també, el cap de setmana vam tenir l'ensurt del riu Besòs, que va estar a punt de desbordar-se, donar-vos un petit dada. I és que, per exemple, el temporal Glòria, el cabal màxim que va assolir va ser de 500 metres cúbics per segon, doncs bé, ahir a primeres hores del matí va arribar fins als 930 metres cúbics per segon. I aquest matí també estem pendents del Tenes, que ha tingut una punta de crescuda, però que no ha perillat, i també el Congost, un riu que està ben propet aquí a casa nostra, tenim constància que sí que s'ha desbordat. Per tant, matí molt complicat aquí al Vallès Oriental, on hem rebut diverses alertes. De cara a les properes hores, en principi, les precipitacions a poc a poc hauran d'anar marxant. Sorgiran noves, sobretot a la zona del Pirineu i Prepirineu, i aquí a la tarda inclús podríem tenir obertura de les primeres clar, hi ha estoplat amb unes temperatures que amb aquest cel més tapat es quedaran frenades, ambient doncs, que les màximes amb prou feina es passarem dels 22 a 23 graus. Però de cara als propers dies no farà net del tot. Venen unes jornades de dimarts i de dimecres on sembla que sobretot demà seria de certa treva, amb unes precipitacions que quedarien restringides, sobretot les més importants al Pirineu. El dimecres sí que es presenta una jornada passada per aigua i haurem d'estar molt pendents perquè podrien anar acompanyades de tempesta. Tot plat, amb unes temperatures que en principi es mantindrien molt normals per l'època de l'any, sí que és cert que demà inclús podrien pujar lleugerament. Ho estem seguint atentament a RAP 107 perquè la situació és complicada a aquestes hores de la jornada. Que vagi bé.
3: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
0: Acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla dels noms dels carrers de Barcelona i exactament de com es decideixen aquests noms. El nomenclàtor de la ciutat detalla la història d'algunes de les denominacions més curioses i per què s'anomenen així. Carrers amb noms d'escriptors il·lustres, de científics brillants o de polítics admirables i places amb noms d'altres pobles o ciutats, de rius o de muntanyes i que fan referència a gremis professionals, formen, tot això, la major part del nomenclàtor barceloní. Malgrat això, la capital catalana amaga carrers amb uns orígens molt més curiosos. Entre aquests hi ha el de l'Oblit, al barri del Guinardó, el carrer d'en Panxample o el del Castor. Tot i que puguin semblar escollits a l'atzar, sempre hi ha una història al darrere que n'explica el seu origen. I anem a parlar d'alguns d'ells, en tenim una petita tria. Comencem pel carrer de les Tres Senyores. El carrer de les Tres Senyores rep aquest nom en honor a Mercè Frigola i Poc, Teresa Rabassa i Puig i Teresa Batet. El nom el van posar els seus marits, en Ramon Rabassa, en Miquel Massens i en Manuel Torrente, que el 29 d'abril de l'any 1861 van adquirir una part de l'heretat d'Alegre de Dalt, situada a l'actual districte de Gràcia. Quan es va urbanitzar la propietat, van decidir posar els seus cognoms als nous carrers, Massens, Rabassa i Torrent de les Flors, l'únic que du els dos cognoms. També van acordar dedicar un quart carrer a les seves dones, que, a diferència d'ells, han passat a la posterioritat anònimament, sense nom ni cognom. Anem a la Rambla del Caçador, que està situada al districte de Nou Barris. Aquesta Rambla connecta la Ronda de Dalt amb el parc de la Guinaueta. Els carrers que hi desemboquen porten noms d'espècies protegides. Hi trobem el carrer de l'Isar, el de la Gasela i el del Castor. D'entre aquests se'n destaca el carrer de l'Esquirol Volador, que inicialment duia el nom de l'Esquirol, però l'any 1984 es va canviar per l'actual perquè el districte de Ciutat Vella ja n'hi havia un amb aquest nom. I ara, altres rastres del bandolerisme. El carrer de l'Oblit du aquest nom perquè era fora dels plànols del projecte de la urbanització del Mas Guinardó, per la qual cosa es van oblidar de posar-hi nom. El Mas Guinardó dona nom al barri del Guinardó i se sospita que el bandoler usonenc Pere Roca Guinarda, conegut com a Emperot Lo Lladre, hi va viure un temps abans de traslladar-se a Itàlia com a capità dels terços hispànics. El coneixement popular apunta que el bandoler s'endinsava pel Born cercant refugi, i avui un dels carrers d'aquest barri porta el seu nom. Però no és l'únic que du nom de bandoler. El carrer d'en Panxample, al barri de Vallvidrera, recorda el bandoler Joan Baptista Pujol i Fontanet, conegut amb el mal nom de Panxample, un dels darrers bandolers del segle XIX. I què hem de dir de l'avinguda dels 15? El nom fa referència als 15 cèntims que costava el bitllet del tramvia 46, que duia els passatgers de la plaça Catalunya a la plaça Eivissa d'Horta i que va funcionar entre el 20 de juny del 1901 i el 19 de desembre del 1965. Hem arribat als 15, anunciava el conductor quan entrava a l'avinguda actual, que marcava el canvi de zona i feia que els viatgers que volguessin continuar fins al final del seu recorregut haguessin de pagar 5 cèntims més. L'actual avinguda dels 15 es va inaugurar l'any 1929 amb el nom del Camí Antic de Sant Iscle i més tard es va canviar pel de Mariscal Jofre. Amb el franquisme va passar a ser l'avinguda de Borbó, nom que s'ha mantingut fins a l'any 2019, quan es va canviar oficialment per Avinguda dels 15. Aquest canvi al nomenclàtor barceloní el va impulsar l'Associació de Veïns de Torre Llobeta, amb el suport de la Taula Unitària de la República per recuperar la denominació amb què es coneixia popularment la Cruïlla, on conflueixen els districtes de Sant Andreu, Horta, Guinardó i Nou Barris. I si mai heu pujat a peu fins al barri de Vallvidrera, seguint les costerudes escales de la Drecera fins a arribar al funicular, el nom d'aquest carrer no us sonarà pas estrany. Al carrer de Ja hi som. Els veïns de la zona expliquen que aquells qui pujaven a peu per les escales que hi ha a la Drecera de Vallvidrera exclamaven un cop havien arribat això: Ja hi som. El carrer sempre se l'ha anomenat així, tot i que no va ser fins a l'any 1992 que va passar a ser registrat oficialment amb aquest nom en el nomenclàtor de la ciutat. Un dels carrers més transitats per arribar al Parc Güell i un dels més costeruts de la ciutat, el carrer de la Baixada de la Glòria, que té una història semblant, perquè el nom es va posar per equiparar la feixuga pujada del carrer amb l'ascensió a la Glòria. Té un desnivell de 64 metres, amb una pendent de més del 30%. I què hem de dir del carrer dels Petons? L'origen d'aquest carrer no és pas romàntic, sinó més aviat fosc, segons diuen. En aquest carrer, sense sortida, els condemnats a mort de la Ciutadella, que aleshores, recordeu, era una fortalesa militar, s'acomiadaven dels familiars fent-los els últims petons i abraçades abans de ser executats. Tot i això, l'Ajuntament de Barcelona també apunta que l'origen del carrer pot provenir d'un personatge anomenat Joan Pontons, un home molt estimat pels seus veïns que l'any 1651 vivia al carrer del Portal Nou, i aquí que la ciutadania li va canviar irònicament el nom pal de Petons. I la plaça de les Matemàtiques, amb motiu de l'any de la ciència, l'any 2007, l'Ajuntament de Barcelona va batejar amb noms de diferents disciplines científiques algunes vies de la ciutat. Al barri de la Marina del Port hi ha la plaça de les Matemàtiques, que du aquest nom per commemorar que la UNESCO declarés el 2000 l'any mundial de les matemàtiques, i els carrers de la Física, a l'Hospitalet de Llobregat, i el de la Química, que són paral·lels i desemboquen al carrer de la Mineria. D'altra banda, les expressions artístiques també tenen un espai, el nomenclàtor barceloní. Al barri de Montbau, a tocar dels Jardins de Montbau, hi ha un conjunt de carrers dedicats a expressions artístiques: el carrer de la cançó, de la lírica, del ritme, de la dansa i de la pantomima, a més dels de les muses, dedicat a les nou divinitats gregues de les ciències i les arts: Calíope, Clio, Polímnia, Euterpe, Tepsícore, Erató, Melpòmene, Itàlia i Urània. I com es decideixen els noms dels carrers? Segons informa l'Ajuntament de Barcelona, la ponència del nomenclàtor dels carrers de Barcelona és la comissió que estudia les propostes de nom de les vies públiques de la ciutat, i depèn de la Regidoria de Cultura, que la presideix el regidor, en el qual hi participen també diversos departaments consistorials, com Via Pública, Urbanisme, Població i Patrimoni. La comissió rep les propostes dels nous noms, que pot fer qualsevol persona o entitat o associació, les estudia i les consulta amb els districtes municipals per buscar-hi possibles emplaçaments. En el procés també hi participen associacions cíviques i veïnals que poden fer-hi aportacions i suggeriments. Quan s'ha arribat a un acord, s'eleva la proposta a l'alcalde o alcaldessa, que és qui en l'última instància ha d'assignar l'aprovació definitiva d'aquesta nova denominació. Una de les normes de la comissió és que per poder dedicar un carrer a un personatge públic ha d'haver passat, com a mínim, 5 anys de la seva defunció, amb l'única excepció que a la persona en qüestió se li hagi atorgat la medalla d'or d'aquesta ciutat.
3: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
0: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dilluns 5 d'octubre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
3: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora, amb punts informatius, i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: I ahir jornada esportiva passada per aigua i que es van suspendre tots els partits que havien de jugar, excepte alguns de comptats. En aquest cas l'handbol es va suspendre, havia de jugar al camp del Sant Fost i per tant es va suspendre. Qui es va poder jugar el partit és el Parets B de futbol, el filial del club de futbol Parets va poder jugar el partit i a més va guanyar 3-1 a un equip que havia guanyat fins ara tots els partits, com era el Ramassà. Bon partit de l'equip del filial del club de futbol Parets, que va jugar realment bé i, com dèiem, va aconseguir la victòria. Com dèiem, el primer gol el va marcar Abubakari al minut 14, l'1-0. Al minut 16, Víctor Manuel Méndez va marcar el 2-0. Javier Velázquez va reduir diferències pel Ramassà, però Víctor Manuel Méndez va marcar el 3-1 definitiu. Van jugar Wender Sebastián Malpica, Molina, Enric, Manuel Anton Bordet, Jairo Sánchez, Ferran del Valle, Iker David, Daniel, Víctor Manuel Méndez i Abubakari també va jugar. Gorka, Alejandro García, Samu, Gerard van ser els altres jugadors que van disputar aquest partit, que, com dèiem, va aconseguir la victòria 3-1 contra el conjunt del Ramassà. Primera victòria de la temporada d'aquest equip, on el Parets B aconsegueix, com dèiem, aquesta important victòria a casa i merescuda contra el conjunt del Ramassà. Qui va quedar suspès és el partit del primer equip al camp de la Llàntia, així com els partits de bàsquet, també, en aquest cas, que es van haver de suspendre, així com també els de futbol sala. Qui sí va poder jugar és el sènior B del futbol sala Parets, que va guanyar 2-4 a la pista de la penya Barça Barberà del Vallès. Es va avançar Xavi Balcera amb el 0-1, va empatar Rubén Roque, Xavi Balcera va marcar l'1-2, Joel Hurtado va marcar l'1-3 en pròpia porta, Uriel García va marcar l'1-4 i Rubén Roque el 2-4 definitiu. Van jugar Daniel Cáceres, Marla Coma, Hugo Gómez, Javip Gené, Àlex López, Aaron Lozano, Xavi Balcera, Uriel García, Ayub, Mohamed Càmara i Àlex Romero. L'equip d'Oriol Siurana, que va aconseguir, com dèiem, la victòria 2-4 a la pista de la penya Barça-Barberà del Vallès. El partit del sènior femení també va quedar suspès. Havia de jugar a la pista de l'Olímpic Floresta.
0: Notícies.